0: Benvinguts i benvingudes a aquesta nova edició de l'Oi por Oi d'on tinyen la Vall d'Albaida. Estem a dilluns 5 d'octubre. Comencem la setmana amb una notícia que inevitablement marca l'actualitat i estem coneguent-ho, ho hem estat coneguent en directe, així, a la SER, a través de les zones de ràdio Ontinyent, que marca l'actualitat política d'este matí. Ja és oficial, el diumenge 29 de novembre estem cridats a les urnes per decidir el futur del nostre país. Carmen Úbeda, molt bon dia.
1: Molt bon dia, Esteban, què tal?
0: Molt bé, de dilluns, eh?
1: De dilluns, estem de dilluns i, com bé deies, un dilluns especial perquè el president del govern, Pedro Sánchez, ha anunciat la convocatòria anticipada d'eleccions generals i a partir d'ara comença aquest compte enrere, la dissolució de les Corts, la campanya electoral i una cita amb les urnes que arriba en un moment especialment intens al calendari de la nostra comarca i sobretot d'Ontinyent.
0: Sí, i perquè una cosa és el que passa a Madrid i una altra molt diferent com ens afecta ací, a Ontinyent. Ja tenim una primera particularitat damunt la taula.
1: Sí, perquè el 29 de novembre no serà un diumenge qualsevol ací a Ontinyent perquè coincidirà amb el segon cap de setmana de festes de la Puríssima. Exactament, i del Bou en Corda, com ja sabeu, així que es junta tot, la ofrena de matí i la segona jornada del Bou en Corda, ja per la vesprada.
0: I dinars de bou serà una jornada diferent, una jornada marcada per tot això. Una coincidència poc habitual que obligarà a compaginar eixe dia amb una ciutat que estarà plena de gent, d'activitats i d'actes festius.
1: Bueno, de moment la previsió és que aquestes eleccions, com el programa de festes, es desenvolupen amb normalitat, així que estarem pendent de possibles canvis, de si tenim algun canvi en la programació o si continua tot igual.
0: I com no, ho contarem així, a la SER, a les zones de Ràdio Ontinyent. Així que anem a posar en marxa el programa. Això és Oi por Oi Ontinyent, la Vall d'Albaida. Benvinguts, benvingudes. I ens preparem per a conèixer quin és el pronòstic del temps. A veure, Lluís Francesc, bon dia.
2: Hola, Esteban, què tal? Molt bon dia. Es manté una situació d'inestabilitat al territori peninsular. Estem sota la influència d'una dana estacionària a l'oest de Portugal que està deixant cels nuvolosos o amb intervals nuvolosos, encara que també està donant pluges tot el territori, però són més probables al centre i a l'oest de la península. Per als nostres interessos, iniciem la setmana amb ascens de les temperatures i temps salvo inestable a Ontinyent i a la Vall d'Albaida. Temperatures que pugen lleugerament respecte a la jornada de diumenge. Un dilluns on els núvols aniran a més amb les hores. No descartem pluja a la segona part del dia, molt irregular. Recordem que avisos des de les 6 de la vesprada fins a les acaballes del dia. Avís groc, en risc baix per pluges i per tempestes a l'interior sud de la província de València. Els vents bufen variables. Demà dimarts baixen lleugerament les temperatures, veurem pas de major índex de nuvolositat i no descartem precipitacions que puntualment podien ser persistents.
0: Doncs, com no, pendents de l'oratge. I, Carmen, anem a repassar com cada dia quines són les temperatures a hores d'ara.
1: Fa fresqueta. Estem entre 19 i 24 graus a la comarca i la mínima d'avui està a Fontanars, és allà on tenen els 19 graus, i la màxima els 24 a Llalo de Malferit. A Ontinyent en tenim 23.
0: Fresquet, com has dit.
1: Fresquet, però bueno, temperatures sí, agradables.
0: Per a l'època que estem, en un 5 d'octubre.
1: Sí, i pendents també de les pluges, que, bueno, jo pensava que plouria més este cap de setmana, però s'ha mantès prou bé, ha deixat algun ruixat que s'ha comportat bé, però bueno, pendents també d'aixòs avisos.
0: Vinga, anem amb la picaeta.
3: Oi por Oi Ontinyent, Vall d'Albaida. La picaeta.
4: A mí me agrada el arroz que fa la mamá. A mí me agrada el arroz que fa el papá.
0: I amb estos canvis de temperatures que doncs, estem tinguent en les últimes setmanes, el matí ho hem comptat, alguna jornada, no? Que amaneguem més fresquets, no sé quina temperatura... Tomàs Marín, bon dia.
4: Bon dia, què tal?
0: Quina temperatura n'hi havia este matí quan has arribat a la ràdio?
4: 10 on tinyent.
0: 10, vull dir.
4: 10 on tinyent i 10 de màxima a la comarca en ambdós matinals, tant a les 7 i 20 com a les 8 i 20.
0: Amb aquests canvis de que amaneguem a aquesta temperatura, després al migdia, doncs avui s'espera que tinguem... Quants, Carmen?
1: Aproximadament crec que 25, 26... 27.
0: Doncs estan,
4: 27,
0: estan aflorant els constipats.
1: Exactament.
0: I per això avui no tenim així amb nosaltres a el director d'aquest programa, a Miguel Coy, que doncs, esperem que es millore i que demà ja estiga així amb nosaltres en aquest estudi conduint aquest programa. Dit això, anem amb els continguts per als programes d'aquesta jornada. Carmen, començant per aquest mateix.
1: Vinga, anem a parlar primer que res de l'actualitat del que marca la nostra comarca. Ja sabeu que ara tenim el nostre espai local, però bueno, sempre pendents també de l'actualitat nacional. Així que el que farem al principi d'este programa és conèixer les dades de l'atur de setembre, ja que estem a 5 d'octubre, i han arribat aquestes dades. Ho farem amb Eduard Gómez, secretari comarcal d'UGT, per analitzar com ha sigut l'evolució de l'ocupació, de la contractació i dels llocs de treball en este mes de setembre, que, bueno, segurament hi haurà canvis perquè ja s'acaba l'estiu, i, bueno, a veure si tenim bones notícies respecte a l'atur a la nostra comarca. Més cosetes en clau comarcal. Tindrem amb nosaltres a Natàlia Anguís, vicepresidenta primera de la Diputació de València, per a parlar de noves inversions que arriben del Pla Obert a la nostra comarca i quins són els municipis que han tingut la sort de poder beneficiar-se i quines són aquestes subvencions. Més cosetes. En clau festera, la nostra secció Ser Festa, anem a viatjar cap a Albaida, que ja estan escalfant motors, ja ho han fet. L'oratge els ha deixat fer eixe prego de les festes de morts i cristians, així que parlarem amb Ramiro Coy, regidor de Fira i Festes, que ja comencen els dies grans. Ja sabeu que el 9 d'octubre és el dia gran per a Albaida en eixa entrada de morts i cristians. Més cosetes. És dilluns, així que toca parlar d'intel·ligència artificial amb Clara Soler i parlarem d'intel·ligència artificial i empreses. Així que a veure què és el que ens conta Clara i acabarem parlant d'art amb Felipe Jerez, comissari de l'exposició Estampes en Transició, que ja es pot visitar estos dies a la Casa de la Cultura d'Ontinyent.
0: Sí, una exposició que s'inaugurava el divendres per la vesprada a les 7 de la vesprada. Doncs tot això és el que tenim i pot ser que sorgisca encara alguna cosa més en el programa d'avui, un programa viu, un programa en directe que doncs, anirem contant-ho. I després, a les 2:17, arriba hora 14.
4: I això també és viu, eh? Això té molt de directe. Eh? I té molta cosa i té molts canvis. Però, bueno, vull centrar-me sobretot en el tema de les eleccions, perquè, clar, plantejàveu vosaltres la pregunta de què va passar a les festes, tant a la frena com al bou. Estem un poquet aixina en el dubte de què va passar, perquè, clar, ara fora de micro, tant Carmen com jo xerrava i dèiem, ostres, no pot ser que hi hagi algun tipus de llei o algun tipus de forma a la qual, si tenim algun tipus d'esdeveniment que afecte el que pugui ser el desenvolupament habitual d'unes pròpies eleccions, pugui arribar a alterar l'horari si tinguem que fer programacions, doncs, bueno, estarem així pendents a veure què és el que passa. Bueno, parlarem de diverses inversions també a la capital de la Vall d'Albaida. També volem parlar de qüestions a nivell comarcal. Viatjarem a municipis com Agullent, com Albaida. Estarem pendents d'aquestes entrevistes del nostre Hoy por Hoy, sobretot destacant i ser pla obert d'inversions de la Diputació de València i també, com no, les dades de l'atur a la comarca, molt pendents perquè el mes passat que no van tindre unes dades molt, molt bones, va augmentar l'atur encara que el balanç a nivell interanual era positiu. Centrarem també un poquet en el que ve, perquè com bé saben és una setmana curteta per a molts i moltes. Nosaltres tenim que incluir-nos, no anem a ser mala gent.
0: Sí, sí.
4: Anem a deixar-ho clar. Bueno, tindran igualment tota la informació tant divendres com dilluns, cal recordar-ho. Però bueno, ja hi ha que centrar-nos en aquestes programacions de 9 d'octubre de municipis de la Vall d'Albaida, de les persones que vagin a ser guardonades, per exemple, les d'Ontinyent les coneixem, podem preguntar-nos, per exemple, per l'olleria, per l'omenament com a fill predirecte al municipi d'Aielo de Malferit, i com sempre anem a tancar amb la crònica esportiva de la jornada.
0: Tot això a partir de les 2 i 17 i a les 3
4: sí,
0: i 20...
4: Sí, cap. Sí, cap. Sí, cap. Sí, cap. Sí, cap. Sempre cap,
1: sí. Sí, esperem que sí.
4: Exacte. Bueno, 3 i 20. Ahir me'n vaig anar... Pues, no, bé, bé. Bé? Bé, sí. A veure. Jo bueno. crec que l'equip es va deixar tot. Va perdre 1-2, l'Ontinyent, davant del Villarreal C, en un partit que se va escapar en el minut 94 de partit amb, doncs, una errada. Cal ser clars, de Joaquim Muñoz, porter de l'Ontinyent, un dispar des de fora de l'àrea de Cervera, extrem del Villarreal C, se li va escapar de les mans, li va passar entre les cames i va suposar el 1-2 final. Me quedé en la comunió del Clariano amb l'equip, em quedé amb la resiliència dels jugadors de Rubén Sant, que encara que van rebre aquest primer gol, van saber remuntar i van tindre oportunitats inclús per aconseguir el 2-1 i guanyar el partit, però bueno, cal estar molt pendents. Per altra banda, si me centre ja en el pròxim cap de setmana, estem pendents del que passa a Crevillent. És el pròxim rival de l'Ontinyent, juguen fora de cara, juguen a Crevillent, i el partit que jugaven contra el Llevant B este cap de setmana s'ha tingut que suspendre per un procés gripal, és a dir, per un procés de Covid que afecta fins a 11 jugadors del Crevillent Deportivo. Clar, ara estem pensant, això fa uns anys, ja sabem tots i totes, que ara suspèn fins a 2 setmanes. El Crevillent Deportivo no juga fins a 6-2 setmanes per protocol. Però ara comencen les coses. Es juga, no es juga, estem un poquet en eixe dubte. Farem un repart de tots els resultats, escoltarem les paraules de l'entrenador, de Rubén Sanz, que ens atendran en ser deportivos, i tancarem, com sempre, amb l'opinió de Javi Richard per a començar la setmana. I, demà, futbol comarcal, i, bueno, com bé saben, com el divendres és un dia en el que no anem a tindre ser deportivos, adaptarem un poc la graella del programa per a poder tindre també les prèvies este dijous, perquè vull recordar també que tan sols juguen tres equips de la Vall d'Albaida, on tenien 1961, Atzeneta i Benigànim, els equips de Tercera Federació i Lliga Comunitat. El Pont també l'agafen els equips des de Primera fins a Tercera Valenciana. Això són el Llutxent, l'Olleria, el Deportiu Ontinyent, el Bocairent, l'Atzeneta B, l'Albaidense, el Quatre Tonda, el Montaverner, l'Aielo, el Castelló de les Jarres, entre altres equips.
0: 3 i 20, i després a les 7 i 20 de la vesprada, avui anem a dedicar el nostre espai a el Dia Mundial dels Docents, que és avui, dia 5 d'octubre, i se n'anirem al campus d'Ontinyent, perquè allí Òscar Borrell, a banda de ser regidor de l'Ajuntament d'Ontinyent, és també professor del campus i és professor dels alumnes d'educació infantil del campus. Parlarem amb ell, amb Òscar Borrell, i també amb aquests alumnes que molt pronte seran docents de xiquets i xiquetes. Doncs farem un reportatge i a partir de les 7 i 20 de la vesprada podrem escoltar-ho així a Ràdio Ontinyent.
4: Que guai lo de ser mestre, eh?
1: Sí.
4: És una de les meves professions que tenia aixina.
1: Sí, la tenies de plan B? Bueno,
4: sí, era el meu plan B.
1: Era el teu plan B?
4: El plan A era periodista des de quart de l'ESO. Això segur. Però el plan a mi m'agrada molt. La docència m'agrada molt.
1: Jo no tenia com a plan.
4: M'agrada moltíssim i me pareix una professió meravellosa perquè al cap i a la fi és formar el futur.
1: Exactament.
4: Això és importantíssim i és vital per a una societat.
1: És importantíssim.
0: Doncs tot això és el que tenim preparat a Ràdio Ontinyent des d'ara fins a doncs és 7 i 40 minuts de la vesprada. Això és la programació local per a aquesta jornada.
4: I si s'avorrigen a les 7 i 20 del matí, si tenen que casar-se, ja saben que també tenen els matinats.
0: Comença la programació local a partir de les 7 i 20 del matí en directe, eh? No està gravat, és en directe. Tomàs, gràcies.
4: Gràcies, adéu.
1: Adéu.

0: Hoy por hoy, Ontinyent, la Vall d'Albaida. Esteban Arroyo y Carmen Úbeda.
1: I comencem parlant d'ocupació, de les dades d'ocupació a la Vall d'Albaida. És 5 d'octubre, toca doncs, parlar d'aquestes dades, perquè Labora ha fet públiques les xifres corresponents al mes de setembre de 2026, unes dades que permeten analitzar com ha evolucionat l'atur registrat després de l'estiu, però també què ha passat amb la contractació i quins sectors han concentrat la major part dels nous contractes.
2: Així que el que volem és posar el focus en la situació del mercat laboral de la nostra comarca de la Vall d'Albaida, en la qualitat de l'ocupació i també les perspectives per als pròxims mesos. Ho fem amb Eduard Gómez, secretari general comarcal d'UGT al País Valencià. Eduard, bon dia, benvingut.
3: Bon dia.
2: Eduard, quina és la primera valoració que es fa des d'UGT de les dades de l'atur registrat a la nostra comarca, a la Vall d'Albaida, que corresponen al mes de setembre?
3: Sí, a veure, el mes de setembre és un mes que tradicionalment no esperem massa sorpreses. És un mes que ve marcat per el final de la temporada turística, diguem, és més un dels sectors on es genera desocupació, bueno, en un subsector on es genera més desocupació és l'hostaleria, tot el que és el comerç, i en canvi tenim, per una altra banda, serveis com són els serveis públics, que com ara és l'activació de la nova temporada del nou curs escolar, que fa que s'incrementi d'una manera important la contractació en l'àmbit de l'ensenyament. Per tant, per una banda es compensa una cosa amb l'altra. Tenim sectors que estan funcionant prou bé des de fa alguns mesos, com és la indústria manufacturera, la construcció. En canvi, l'agricultura encara no es ve a notar l'inici de la nova temporada agrícola i, per tant, encara no està tirant molt. Però on tenim ara mateix el problema és en aquelles persones que provenen de, que no venen de ningú àmbit, és a dir, que és la seva primera ocupació. Uh-huh. Per tant, és el que els afectats en aquest cas són els menors de 25 anys especialment.
1: Si mirem aquesta evolució respecte al mes anterior i també respecte al setembre de l'any passat, quina lectura feu? Estem davant d'una millora estructural o hi ha encara molta dependència de la temporalitat i de les campanyes?
3: Hi ha encara molta dependència de l'estacionalitat. És més, aquest mes una de les xifres que trenquen un poc la dinàmica és la de l'estacionalitat, és a dir, la de la temporada turística, per dir-ho d'alguna manera. En canvi, si ve del mes anterior a aquest, l'evolució segueix sent positiva, encara d'una manera moderada. Sí que és veritat que en la comparació interanual, i no és el primer mes que passa això, ja estem veient ja una caiguda. Per tant, l'evolució ja comença a marcar que va un poquet més lenta, ja no és tan positiva com en els darrers mesos de l'any anterior, i veiem que l'evolució ja no està sent tan positiva. Per tant, ja es comença a ralentir-se i això ens preocupa, clar.
1: Quines serien aquestes xifres d'aturats en el setembre de 2026 a la Vall d'Albaida?
3: Pues ara mateix no tinc les xifres davant. Però si me permeteu un segon, podria mirar i dir-vos exactament les xifres.
1: Clar que sí. Sí,
2: sí, clar que sí.
1: Estem valorant, com no, en directe, quines són les xifres que, segons les dades publicades per Labora, doncs quines són les xifres d'aturats i aturades al mes de setembre de 2026 a la comarca de la Vall d'Albaida, i de seguida anem a passar
2: exactament
1: a les
2: a més,
1: dades
2: parla...
1: de... Sí.
2: A més, parlant, com sempre ho fem, d'eixe problema de la gent que busca eixe primer lloc de treball dels menors de 25 anys i també del pes de la indústria a la nostra comarca. I com bé deia Eduard, de les empreses manufactureres, de la part de la construcció, que pareix que està millorant.
1: Uh-huh. No sé, Eduard, si ja tens eixes dades d'aturats... Està buscant les dades, estem en directe. 12:39 minuts, estem en directe a la SER, a través de les zones de Ràdio Ontinyent, valorant aquestes dades d'atur i d'ocupació a la Vall d'Albaida, segons les dades publicades per Labora, a aquestes xifres corresponents al mes de setembre de 2020. 26, com sempre fem, quan en els primers dies del mes següent coneguem com ha anat evolucionant i s'atur enregistrat, en este cas, després de la temporada d'estiu. Eduard?
3: Sí. Sí, a veure, estava mirant les xifres totals. Sí que l'atur en la Vall d'Albaida en este mes estem en 4.786, és a dir, 4.786 persones aturades són 3 persones menys respecte al mes anterior. En canvi, si veiem la comparativa interanual, parlem de 150 persones més respecte al mes de setembre de l'any 2025. És un poc el que vos comentava, no? En l'evolució interanual veiem ja que és una evolució negativa. Hi ha un increment com a part positiva pel que fa a la contractació, hi ha un increment en la contractació indefinida, que això és interessant, sí que es veu aquesta evolució, jo diria en els darrers 2 anys, 3 anys, una evolució positiva pel que fa a la contractació indefinida, que per nosaltres està clarament lligat amb la reforma laboral de l'any 2021, que va donant resultats en aquest aspecte, però en canvi la nota negativa seria que encara molta contractació és contractació parcial, a temps parcial, no a temps complet. I això per a nosaltres pues, no genera precisament ocupació de qualitat, que és el que ara caldria per afrontar els reptes de la societat actual, sobretot els reptes econòmics de la societat actual.
1: I podríem desgranar-ho per sectors? Quins són els sectors que han concentrat aquesta contractació, sí, i per sexes?
3: Sí, sí. Per sectors, bueno, per sexes, està clarament afavorit el sexe masculí. En este cas, els homes tenen més contractes que les dones. És una tendència que ve manifestant-se des de fa molt de temps, però ara este mes en concret ha seguit marcant-se així. Sí que és veritat que el sector serveis ha sigut el sector que més descens ha tingut perquè fa l'atur. Sembla un poc contradictori, perquè a l'hora que genera atur, perquè fa l'hostaleria i el comerç i tal, sí que és veritat que també genera ocupació pel que fa la nova temporada en l'àmbit de l'educació, és a dir, el nou curs escolar genera molta contractació en l'ensenyament i això fa que baixi d'una manera molt important. La indústria en la Vall d'Albaida, com bé esteu dient, té un pes molt important, especialment la indústria manufacturera, i també ha tingut un descens molt important perquè fa l'atur. On se genera ara mateix les xifres més altes de desocupats, de persones parades, és en les persones que no tenen cap sector de provinença, és a dir, persones que se van incorporar al mercat de treball d'una manera nova. Això es pot deure, podria tindre explicació en la regularització de les persones migrants, és a dir, ahí pot hi haure una part de l'explicació, que seria aquesta xifra tan important, portem ja uns mesos regularitzant persones i això en els darrers mesos se va notant també, perquè fa també suposa noves altes en la seguretat social, és a dir, en el sector serveis, una part de l'ocupació que s'està generant és en sectors com ara el sector de la dependència, que està clarament ocupat per persones de migrants. Per tant, està aflorant treball, que no, en aquest aspecte no és positiu, està aflorant treball que ja existia, però que ara s'està legalitzant, per dir-ho d'alguna manera.
1: Doncs, valoració que coneguem en directe d'aixes dades publicades per Labora en quant a atur i contractació del mes de setembre a la Vall d'Albaida. Eduard Gómez, secretari general comarcal d'UGT al País Valencià, moltes gràcies.
3: Gràcies a vosaltres.
2: Adéu, bon dia.
3: Bon dia.
4: Hay cosas inolvidables que perviven. Tu tierra, tu música, tu mar. Pequeñas historias que son de aquí y que pasan de unos a otros. Tu hogar, tu gente, tu lengua. Todo aquello que nos une y que, sin importar tiempo o distancia, permanece. Ese es nuestro legado. 9 de octubre, Día de la Comunidad Valenciana. Un legado infinito. Generalitat Valenciana.
5: Matricula't en la UNED si vols marcar el ritme en els teus estudis i en la teua vida. Gràcies al seu mètode en línia i semipresencial, tu decidisses què estudiar, com i on. Des de només una assignatura a l'any i sense nota de tall. Titulacions oficials, curs d'accés a la universitat per a majors de 25 i 45 anys. A Ontinyent ens trobaràs en el Centre Social Sant Rafael, al carrer Ramon Llin. Matricula't fins al 21 d'octubre en uned.es. UNED, la teua universitat pública.
6: Portes temps volent reformar la cuina i tindre-la per fi com sempre has somiat? A Integra Deco Studio podem ajudar-te.
7: Vols fer-li una llevada de cara al teu quarto de bany? A Integra Deco Studio també podem ajudar-te amb els porcellànics, els mobles, sanitaris... Si busques un projecte d'interiorisme o els acabats per a la teua reforma, a Integra Deco Studio ens encantarà ajudar-te.
8: Visita'ns en integradecoestudio.es o en Avenida Vicente Boluda, Palop 28 de Benigán.
9: Otra vez el camión.

0: de la Corporació Provincial, i la Vall d'Albaida torna a estar present en aquesta nova tanda de projectes. Són 12 actuacions que permetran invertir en municipis com Castelló de Rugat, L'Olleria, Llutxent, Ràfol de Salem, Montaverner, Bufali o Guadasséquies, a més de la intervenció de la Mancomunitat de Serveis Socials AMAPS.
1: Així que volem analitzar què està suposant este programa per als municipis de la nostra comarca i quin és el compromís de la Diputació de València amb la Vall d'Albaida. I ho fem amb Natàlia Anguís, vicepresidenta primera de la Diputació de València. Natàlia, què tal? Benvinguda, bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Hola, Natàlia. Com valores aquesta nova tanda d'inversions del pla obert a la Vall d'Albaida? És una mostra que la comarca està aprofitant, no?, bé aquest programa.
2: Sí, som la comarca més activa dins del pla obert d'inversions, la comarca que més projectes té executats o en marxa. En total ja portem 191 actuacions, com vos dic, en marxa o executades, amb més de 21 milions d'euros. Així que la Vall d'Albaida, els seus alcaldes i alcaldesses estan aprofitant moltíssim el pla obert d'inversions i està fent-se una inversió milionària a la nostra comarca.
1: Si posem el focus en els municipis, Natàlia, per exemple, Castelló de Rugat té més de 300.000 euros per a la Pinaeta i l'Espai Jove al final representa una inversió molt important per a un municipi menudet. Com es decideixen aquestes prioritats i quin paper tenen els ajuntaments en la planificació d'aquestes inversions?
2: Estem parlant de 12 projectes en aquesta nova aprovació del Pla Obert d'Inversions amb més de 700.000 euros i com vosaltres digueu, n'hi ha projectes que superen els 300.000 euros i després n'hi ha projectes més menuts, inclús n'hi ha un projecte de 8.000 euros aproximadament. El que volíem amb el Pla Obert d'Inversions, amb este canvi tan important que hem fet en el Pla Obert d'Inversions, era precisament això, que siguera un pla útil i que servirà per a que els alcaldes i alcaldesses pogueren fer ús de tots els diners dins del Pla Obert d'Inversions per a totes les necessitats que tingueren. Crec que el que hem fet ha sigut ajudar a planificar millor les actuacions dins de cada municipi, donar un marge més gran de 4 anys per a que puguen pensar millor les actuacions i també siguin capaços de tindre una possibilitat de canvi sempre que puguem vindre pues, algunes coses imprevistes, no? Com pot ser la bomba d'una piscina en estiu que s'ha trencat o coses més menudes, però també que siguera un pla que tinguera una quantia important per a que es pogueren fer projectes també grans com el que estigueu dient ara de la millora de la Pinaet i l'Espai Jove a Castelló de Rugat.
0: Sí, com estaves dient, Natàlia, al mateix temps hi ha una realitat molt diversa, des de projectes de 347.000 euros, com deia Carmen, el de Castelló de Rugat, o fins a actuacions de 26.000 euros a Guadasséquies. La Diputació, des de la Diputació, intenteu, no?, garantir que els municipis més menuts també tinguin capacitat real per a executar inversions.
2: Sí, jo crec que els municipis menuts són els grans beneficiats també d'aquest pla obert d'inversions, precisament perquè la missió de la Diputació de València és treballar per als municipis més menuts. Un exemple, per exemple, és Guadasséquies en aquesta nova aprovació del pla obert d'inversions. Com vos dic, Guadasséquies, per exemple, està treballant per instal·lar un punt de recàrrega elèctrica que s'han aprovat 26.000 euros aproximadament per això dins del pla obert d'inversions o per a instal·lar un contenidor intel·ligent per a la fracció de resta en l'entrada del polígon, algo que és tan d'actualitat, no?, ara mateix en tots els pobles. Crec que els municipis menuts tenen una quantia molt important en el pla obert d'inversions i això també és el nostre sentit, sense deixar de banda els pobles més grans de més de 20.000 habitants. I nosaltres sí que vam insistir en esta legislatura en que no anàvem a treballar en este sentit per als municipis de més de 50.000 habitants perquè pensaven que tenen recursos suficients. I això és també la novetat d'aquest any, no? Nosaltres treballem per als pobles menuts i com a molt per als municipis de més de 20.000 habitants.
0: Un dels grans debats és precisament el finançament dels municipis. Natàlia, creus que els ajuntaments tenen avui prou recursos per afrontar les necessitats que tenen o continua existint una falta de finançament local, sobretot pensant en aquests xicotets?
2: Per a Xicotets, evidentment que n'hi ha una carència de recursos. Si no estigui la Diputació de València, els pobles menuts no podrien fer les inversions que estan fent, sobretot perquè el pressupost és molt reduït i els pobles xicotets tenen diners o recursos a través de pràcticament de l'IBI i de l'impost de circulació. En un poble xicotet n'hi ha poques vivendes i n'hi ha pocs vehicles, no?, en circulació i pràcticament així es financen.

0: en aquests dos impostos o també en els diners que venen de l'Estat, però que ja vos dic que no dona per a fer inversions tan importants com les que estan fent dins del Pla Obert d'Inversions. Per això és tan important que siga la Diputació i per això és tan important el Pla Obert d'Inversions, perquè es permet fer actuacions que si no siguera d'aquesta manera no podríem fer-les.
1: Natàlia, a més, sabem que la nostra comarca, la Vall d'Albaida, reclama habitualment més inversions supramunicipals en qüestions com carreteres, mobilitat, despoblament, serveis socials o també infraestructures. Quins són ara mateix les principals Quines són les principals demandes que s'estan traslladant els alcaldes i les alcaldesses de la comarca? Quines són les demandes que vos traslladen a la Diputació?
0: Jo crec que la CB60 no és la gran reivindicació d'ací de la Vall d'Albaida, encara que no és competència nostra, és de la Generalitat Valenciana, i nosaltres des de l'àrea de carreteres estem fent una cosa molt important, i és unir a través dels camins d'interès territorial municipis que estan units, no?, i comunicats entre ells, i que moltes vegades no utilitzen, no?, l'autovia i es comuniquen per camins que realment arriben a ser també com carreteres, no?, i que els pobles més menuts, per a descongestionar l'autovia, es comuniquen molt per aquests camins. I nosaltres ahí sí que n'hi ha una actuació molt important. I així en Ontinyent la van fer unint Ontinyent amb Agullent i a través del polígon del pla, i ser una de les actuacions que ve de la Diputació de València i que ha ajudat moltíssim a unir, no?, dos pobles tan importants i tan vinculats com Ontinyent i Agullent, o per exemple tota la reforma que hem fet en el carrer, des del carrer, no?, des d'on estan les Carmelites així en Ontinyent fins a Fontanars. Tota aquesta actuació l'ha fet a la Diputació de València. Crec que són actuacions molt importants que vinculen i comuniquen als pobles que estan prop. També en Beniatjar hem fet una actuació molt important, ara estan en la segona fase, i això el que suposa és que pobles que menuts però que tenen una activitat econòmica important, com és el cas de Beniatjar, amb una cooperativa que dona molta ocupació, molt de treball a la gent, puga tindre una bona comunicació amb els pobles de la comarca i amb les comarques veïnes.
1: Natàlia, nosaltres sempre parlem, no?, de les comarques d'interior, dels pobles menudets, i sabem que també hi ha projectes que estan relacionats i vinculats a la digitalització, com pugui ser, per exemple, l'aula de competències digitals de la MAPS. És la modernització dels serveis públics un dels reptes pendents als municipis d'interior com els nostres?
0: Jo crec que sí, que la digitalització i la modernització està ja així present en tota l'administració pública, igual que està també l'empresa privada, i crec que per a ser competitius hem d'adaptar, no?, els nostres sistemes cada vegada més a l'actualitat, no?, a la intel·ligència artificial i a totes les novetats que van així, perquè sobretot hem de ser una administració moderna i oferir-li a la gent uns serveis de qualitat. I aquests serveis de qualitat passen perquè siguin serveis moderns que ajuden també a agilitzar, no?, l'atenció al públic de la gent, que cada vegada tenim menys temps, que volem estar prop de l'administració, fer les nostres gestions i els nostres tràmits d'una manera còmoda, però a la vegada també segura. I crec que si no estàs ahí en la modernització i en les noves tecnologies i la intel·ligència artificial, cada vegada, no?, el quedes més enrere i no pots cobrir les necessitats de la teua gent.
2: Natàlia, no volem desaprofitar aquests minuts que ens queden fins la una de la vesprada per una qüestió. Com a regidora de promoció econòmica de l'Ajuntament d'Ontinyent, una qüestió que acabeu de signar fa apenes uns minuts, un taller d'ocupació per formar en cuina i administració, no?
0: Sí, la veritat és que estem molt, molt contents, perquè després de 15 anys l'Ajuntament d'Ontinyent tindrà un taller d'ocupació amb un import de 580.000 euros. Hem quedat dels primers de tota la província de València, i per a nosaltres és una alegria molt, molt gran el poder oferir-li a la gent que ara mateix està aturada una opció d'eixida, no?, al mercat laboral a través de l'especialització, en este cas de cuina i també d'administració. Jo també vull aprofitar per a donar-li les gràcies al centre del Rogle per a perquè ens ajuda moltíssim també a poder dur a terme aquesta convocatòria, i crec que també és una eixida, no?, per a que la gent jove, que ara mateix està buscant treball i necessita especialitzar-se, ho puga fer. La veritat és que per a nosaltres és una alegria molt gran i un orgull, no?, poder tindre un taller d'ocupació i sobretot haver quedat dels primers de tota la província de València.
2: Un taller d'ocupació, com deia Natàlia Enguís, subvencionat per Labora, amb una subvenció de 580.000 euros que, en la qual podran participar 30 persones per aquest taller d'ocupació. Natàlia...
0: Sí, ho fem sí. També, i volia també recalcar-ho, no?, perquè tenim un centre de formació amb aules homologades, és el treball previ que hem fet també, no?, tindre aules homologades en el nostre centre de formació, un centre de formació de referència dins del Museu del Tèxtil de la Comunitat Valenciana, un centre de referència en tota la Comunitat Valenciana i fora d'ella, i per això ens ha donat també l'opció de poder tindre el centre de formació, tindre ara un taller d'ocupació.
2: Notícia que coneguem en directe a través de Ràdio Ontinyent. Natàlia Enguís, moltes gràcies.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Adéu, bon dia.

0: Amb la música de Coti anem cap a les notícies de la una.
1: Sí, així és, però bueno, nosaltres tornem a la una i poques minuts. Ja sabem que a partir d'ara tenen les notícies d'àmbit nacional i internacional i vos esperem cap a la una i 7 o 8 minutets. Vinga, gràcies per acompanyar-nos.
0: Fins ara.
1: Adéu.

0: Albaida entra en els dies grans de les seues festes de moros i cristians. El municipi ja ha començat a viure l'ambient festiu després del primer avís de festes del passat divendres 2 d'octubre i avui dilluns 5 d'octubre arranca oficialment una setmana marcada per la música, la pólvora, les desfilades i la tradició.
1: L'inici oficial tindrà lloc a les 8 de la vesprada amb una cercavila de dolçaina, mentre que a la mitjanit arribarà un dels moments més tradicionals, l'arbolà des de la plaça Major. Durant tota la setmana, Albaida acollirà activitats pensades tant per als veïns i veïnes com per a les persones que visiten el municipi amb motiu de les festes. I els dies grans arribaran a partir del divendres 9 d'octubre, ja sabeu, amb la gran entrada de morts i cristians.
0: Enmig d'esta intensa setmana festiva, parlem amb Ramiro Coy, regidor de Fira i Festes d'Albaida, per conèixer com estan vivint estos dies previs i este inici de les festes d'Albaida. Ramiro, bona vesprada.
2: Bona vesprada.
0: Primer, que com dèiem abans, Albaida ja està immersa en les seues festes. Com viviu des de l'Ajuntament l'arribada d'estos dies grans?
2: Pues bueno, en molta faena, que tot isca bé, ajudant als festers, a les dames, als càrrecs, a tots en general, perquè no s'improvisa res i tot isca a la perfecció.
1: Mm-hmm. Conta'ns un poc quina és la programació que teniu preparada per Albaida.
2: Pues mira, esta nit tinguem el que t'heu dit, un dels actes més esperats, que és l'arbolà, que és l'inici de les festes patronals. Demà tinguem l'ofrena a l'Eixada de la Vesprà, i el dimecres, el dia de la Mare de Déu, que és el dia més esperat per tu, Gesai, va dins. Després ja comencem el 8 d'octubre, que comencen les moros de les moros cristians. El dia 8 és l'Ani de l'Ollo. El dia 9, l'entrada de moros cristians. El 10, l'ofrenda de moros. I el 11, les ambaixades.
0: Per a haver d'organitzar una programació d'aquesta manera, quins són els principals reptes que implica organitzar unes festes amb tants actes, participants, músics i visitants?
2: Pues, bueno, en Albaida tinguem la sort que tinguem una comissió de festes que s'encarrega de les festes patronals, que són els que organitzen les festes, que s'encarreguen de tot el que és la part lúdica i de més, després la parròquia, de la part més de coses d'església, i després la part de moros i cristians s'encarrega la Junta Central, que s'encarrega, pues, això, de marcar horaris, de que tot isca bé, de que la gent estiga en el lloc que té que estar a l'hora. Entonces, nosaltres la feina que fem és d'estar recolzant-nos en tot moment i, pues bueno, pel que necessiten estem.
0: Uh-huh. Però hi ha que coordinar-los a tots, no? Hi ha que coordinar totes les parts que tu has dit.
2: Sí, bueno, això, pues, claro, com tots els pobles, n'hi ha reunions de fa molts mesos, es fa acte per acte, va repassant-se acte per acte per a que no falli res, i pues, després s'aplega un consens i ja està, i es marquen horaris, es marquen els ordres d'eixida i tot això.
1: Però si anem al dia 9, ja sabem que és un dels dies més importants per a vosaltres, per a la gent d'Albaida, l'entrada de morts i cristians, i un dels actes més esperats també per als visitants, no?, que puguen acudir a gaudir d'esta entrada de morts i cristians. Què representa este dia per a vosaltres?
2: A veure, este dia representa molt, ¿vale? Jo discrepo un poc de vosaltres perquè el dia més important per als albaidins és el 7 d'octubre, que és el dia de la Mare de Déu, que és el que els albaidins esperen. El dia 9 també, per supost que sí, pot ser que estiguin a la part. Però els dos actes són els que els albaidins més esperen. Uno perquè és el dia de la patrona i és, pues bueno, es fa missa major, després fa professor i demés. I després l'entrada de molts cristians en Albaida, pues, home, no és perquè sigui el meu poble, però crec que es fa i ho fem una entrada molt més que a ser.
0: Com bé deies, Ramiro, és el dia que els albaidins i albaidines, no?, esperen amb més fervor eixa tradició, eixa passió per la patrona, per la Verge del Remei, i després està l'acte que podríem dir que també el viviu els albaidins i albaidines, però també que més visitants rep que com és l'entrada de moros i cristians, no?
2: Sí, el dia de l'entrada és on més visitants rebem Albaida. Clar, això implica que, a part que venen a veure l'entrada i l'entrada de bandes, que són dos dels actes més bonics que n'hi ha dins de les festes de moros cristians, doncs és gent que ve i passa el dia a Albaida, dinar a Albaida, passeja per Albaida, ens visita i entonces pues congrega moltíssima gent forastera.
0: Uh-huh. Ramiro, també hi haurà entrada infantil. Quin paper tenen els més menuts en la continuïtat de la festa?
2: Pues home, els menuts és el futur. Els menuts en la festa, com en tot en la vida, és el futur. Entonces n'hi ha que anar pues, donant-los l'oportunitat, tampoc és la paraula, però n'hi ha que anar donant-los el seu espai perquè vagin integrant-se en la festa i la festa continuï. Que no n'hi hagi problemes el dia de demà, que no n'hi hagi relevo.
1: Uh-huh. Ramiro, sabem que per avui teniu un dels actes més tradicionals per al municipi, que és l'Arbolà, però per a la gent que no ho conega, si hi ha alguna persona de la nostra comarca, algun oient, que estigui escoltant-ho, conta'ls, què és l'Arbolà i com ho viviu vosaltres des de dins?
2: Pues l'Arbolà és l'inici de les festes, que consisteix en que ixen els farols de tots els pobles de la Vall d'Albaida. Darrere van els festers i les dames i la gent del poble que vol tirant coets, anunciant que ja estan les festes així. I entonces van per tot el poble tirant coets i es considerem l'inici de les festes.
0: Uh-huh. Diumenge arriben les ambaixades. Què tenen d'especial dins del conjunt de les festes?
2: Home, les ambaixades en Albaida agraden molt. A més d'això, de fa uns pocs anys perquè s'hi estan cuidant-se en la escenografia, en imatges, en una escena. Entonces, pues, les ambaixades en Albaida tenen pues, això, que es fa un text que és d'Albaida i a la gent pues, agrada prou.
1: Uh-huh. Ja parlaves abans d'eixa devoció, no?, per la vostra Mare de Déu, per la vostra patrona, però Ramiro Coll, com a regidor de Festes d'Albaida, si tingueres que triar un únic moment de les festes que fos el teu preferit o que creus que ningú hauria de perdre, quin seria i per què?
2: A veure, com a Festes de la Mare de Déu, per mi, uh-huh, com la missa i la professó, no n'hi ha res. La professó és molt, molt, molt, molt bonica, molt emotiva, ¿vale? I després, en festes de morts cristians, jo l'entrada m'agrada molt, però per mi l'acte de l'entrada de bandes és el més bonic que n'hi ha. Per a mi, personalment, com a moro. Jo visc una fila en escàbiles i m'agrada viure la festa. Per mi, personalment, com a l'entrada de bandes, en el ball de ningú acte. De dir, de nixa solemnitat que es fa, es cuiden molt les peces que es toquen, les bandes es meren molt, venen moltes quantitats de músics, entonces aquest acte és preciós. L'entrada de bandes, xulíssima, però bueno, a mi personalment m'agrada molt més l'entrada de bandes.
0: Ramiro, una última pregunta i espera que et dirigisques ara mateix als oients de Ràdio Ontinyent perquè aquests dies, com no, compartisquen amb tots vosaltres aquestes festes patronals i de moros i cristians.
2: Pues res, que ja estem en festes en Albaida, que som l'últim poble de la vall que fa les festes, que esteu tots convidats a que vingueu a disfrutar dels diferents actes, tant en festes patronals com en moros i cristians, i que tot el món que vinga sempre serà benvingut al Baida, com sempre han sigut.
0: Ramiro Coy, regidor de Fira i Festes al Baida, moltíssimes gràcies.
2: Gràcies. Gràcies a vosaltres.
1: Adéu.
0: Adéu, bon dia, adéu.
3: Hoy por hoy, Ontinyent, la Vall d'Albaida. Esteban Arroyo i Carmen Úbeda. Hoy por hoy, Ontinyent, la Vall d'Albaida. Esteban Arroyo i Carmen Úbeda. Totes les vesprades, de dilluns a divendres, Ràdio Ontinyent obri la ventana de la Vall d'Albaida. Una ventana oberta a la informació, l'entreteniment i veure l'actualitat amb una altra mirada. La ventana de la Vall d'Albaida. Des de les 7:20 de la vesprada, amb Esteban Arroyo. Ràdio Ontinyent. Escolta'ns en el 89.5 de la FM i en radioontinyent.com.
4: Moved on, turning the page. New spot, she's burning the sage. If he knocks,
0: She'll turn him away, said he's never begged. És la una i mitja, Carmen, i què és el que toca ara, com cada dilluns?
1: Toca, com cada dilluns, parlar d'intel·ligència artificial i saludem a Clara Soler. Hola, Clara.
4: Hola, tal, com estàs? Pues escoltant a Ramiro.
1: Anava a preguntar-te què tal, com van les festes?
4: Pues preparant-se per les festes, vull dir, a partir d'esta nit ja li vaig dir a Miguel que avui venia, però que ja no torne.
1: Ja no tornes hasta que no passen les festes.
4: Bueno, i el dius que ve cau festiu, eh?
0: Sí.
4: Miguel, si escoltamos... Que sabes que igual no vinc.
1: No, el dilluns que ve no tindré molt per hoy. Així que ja reubicarem la meva seccioneta, clar que sí. Bueno, Clara, què vens a contar-nos avui?
4: No vinc a parlar de festes, això no? Està clar, per això ja estava Ramiro. Pues mira, vinc a parlar-vos per de diverses setmanes. La setmana passada vam estar parlant de la intel·ligència artificial en l'educació, de com estava entrant en les aules, de com els professors estaven preparant-se, de com els alumnes, que ahir sí que tenen un super repte, utilitzen la IA. Després, fa dues setmanes, de com la IA havia entrat en les administracions públiques, sobretot per veu, no? Li vam tocar a Amparo i a Jaume, que eren els assistents virtuals de Torrent, de l'Ajuntament de Torrent. I parlar-vos de una altra pata important, que és de la IA en les empreses. I és que resulta que el govern va presentar fa uns dies el plan IA 360, i és un pla ambiciós, ¿vale? I el que pretén és que la intel·ligència artificial deixi de ser una cosa que utilitzem més friquis. Bueno, cada volta som més friquis, vull dir, perquè estic convençuda que vosaltres també sou igual de friquis que jo.
1: Sí, clar que sí.
4: Bueno, pues que no siga una cosa de friquis, sinó que i de grans empreses, sinó que qualsevol pime, qualsevol negoci, qualsevol autònom la utilitze, no? I estigui a l'abast de tots. Mm-hmm. D'acord?
1: I què és això de la IA 360?
4: Què és això?
1: Què és?
4: Pues bueno, és un pla del govern, com vos deia, que vol impulsar l'ús de la intel·ligència artificial durant els pròxims anys, i hi ha moltes coses, vale? N'hi ha moltes coses dins d'este pla: infraestructures, centre de dades, educació, formació, ocupació. D'això, de fet, anirem parlant, perquè ha sigut com una avançadilla, vull dir, ho han contat, ho han explicat, però encara no han definit exactament tot el que anem a fer. Però per explicar un poquet seria, se'n recordeu del bono del Ki Digital?
1: Sí.
4: ¿Vale? Que ajudava les empreses, correcte, a fer pàgines web, a temes de seguretat, de
1: xarxes socials.
4: Correcte, xarxes socials, equips de gestió. Bueno, pues seria un bono d'intel·ligència artificial per a pimes i autònoms.
0: Uh-huh. I què podrà fer una empresa amb això?
4: Pues mira, es tracta de digitalitzar el nostre negoci. És a dir, ja hem passat per les empreses que no tenien pàgina web, crear-se una pàgina web, perquè, claro, ara tots busquem en internet, no? Si jo busque podòleg en Ontinyent, o me'n vaig a Google, o me'n vaig a la IA, el trobo en el Google Maps, o trobo informació en la pàgina web, pues bueno, ja hem passat aquest pas de les empreses tenen pàgina web, les empreses tenen xarxes socials, ara anem a ajudar a que les empreses tinguin intel·ligència artificial. I en este cas no és vaig a pagar-te el xat GPT, ¿vale? No es tracta d'això, es tracta de anem a veure quins processos fas, ¿vale?, dins de la teua empresa per poder ajudar-te a implementar-los, ¿vale? Estem parlant de, bueno, han anunciat que incorporaran la IA a les empreses amb 600 milions d'euros, ¿vale?, en este bono digital, i la intenció és arribar a més de 25.000 empreses. No aneu a Google a buscar-ho, vull dir, empreses que ens esteu escoltant, autònoms.
1: A veure, això és el que interessa, clar.
4: No entreu encara a Google a buscar-ho, vull dir, perquè només ha donat la notícia
1: encara
4: de que
1: no
4: va
1: marxa
4: a fer-se. ¿Vale? Perquè ja em veig a tots buscant agente digitalizador d'intel·ligència artificial, que era el que buscaven les empreses. No, encara no. S'ha donat la notícia, va començar a fer-se un pilot ara en 2027 i després ja arribarà la convocatòria general. Uh-huh. ¿Vale?
1: Però per a que les empreses puguen entendre, ho pots ficar un exemple?
4: Sí.
1: D'alguna empresa i com es podria aplicar això de la intel·ligència artificial?
4: Claro, lo que intenten és resoldre problemes de dins de l'empresa, ¿vale? Sí. Que no és com el deia, no, és que em paguen la llicència de xat GPT al mes, que val 20 euros al mes. No. Uh-huh. Per exemple, imagina't una empresa, no, d'ací d'Ontinyent o de la Vall d'Albaida, que fabrica productes i té, pues, uns 10 treballadors, no? I cada setmana rep desenes de correus electrònics de clients demanant pressupostos, correus electrònics de proveïdors, gent preguntant quan arriba una comanda, consultant característiques de productes. Pues mira, podia plantejar un projecte per a que la intel·ligència artificial ajudi a classificar totes aquestes consultes, preparar respostes per a eixos e-mails, buscar informació dins de la documentació de l'empresa, ajudar a preparar pressupostos, sempre una persona revisant, perquè ja sabeu que la IA
1: sempre.
4: La IA té que ser revisada per una persona, però el que intenta és, dins dels processos de l'empresa, de tots aquests, totes aquestes tasques que són més
1: farragoses, no?
4: Correcte, farragoses, repetitives, més d'ordinador, que podria substituir-nos una màquina, ¿vale? O ajudar-nos, no substituir-nos, ajudar-nos una màquina, ¿vale? Pues es tracta de tot això, de no de pagar-te el ChatGPT com el dia, sinó de, vale, tinc totes aquestes tasques, com m'ajuda la IA? I ahí és on veurem, i cada empresa serà completament diferent.
1: Sí, perquè això podrà adaptar-se a diferents empreses, no? Qui faria aquestes propostes o no se sap encara? Com funcionaria això, no? Perquè tal vegada estigui escoltant-nos ara una empresa tèxtil i diga, vale, genial, esta idea, per exemple, dels correus m'aniria superbé. Però si ens està escoltant un altre tipus d'empresa, d'un sector diferent, de l'hostaleria o, per exemple, d'una tenda de robo...
4: Correcte, i inclús vosaltres, vull dir, qualsevol.
1: Inclús nosaltres.
4: Inclús vosaltres. Vale, pues aquí, así de lo que se trata, el que volen fer és, primer, fer una espècie de consultoria, vale, perquè no es tracta de, no, és que jo passe un PDF, enllitjo un PDF i ja està, no, això no és digitalitzar-se, no. El que es tracta és, el que volen fer és, primer, una espècie de consultories on vagi una persona i diga, vale, quines són les tasques repetitives que tu fas? Quant de temps perds en esta tasca? El pot ajudar la intel·ligència artificial? L'altre dia estava en una carnisseria, perquè estic ja començant a fer aquestes coses, i n'hi ha una xica en la carnisseria que em dia, jo és que quan acabe tots els dies de treballar i acaba les 9 de la nit de la carnisseria, tinc que sentar-me cara a l'ordinador i per temes de seguretat, etc., tinc que omplir un Excel en totes les temperatures de totes les neveres que tinc, ¿vale? Dels frigorífics. O després tinc que fer com un llistat de tots els productes que he elaborat, per exemple, jo què sé, 100 hamburgueses de ternera, 60 de pollastre, he elaborat carn rellena, he elaborat aquest tipus de coses.
0: Sí.
4: Exacte. Pinxos, correcte. I tot això tots els dies, a les 9 de la nit.
1: Clar.
4: Que de vegades m'agarre l'ordenador i ho faig des de casa.
1: Pot ajudar també en l'inventari de les empreses.
4: Correcte, li dic a aquesta xica, vale, i si li ho dictes a ChatGPT? I ChatGPT ja té un document preparat, una plantilla que t'ompliga l'Excel, que li el pugues enviar a la persona de sanitat i dir, per favor, poseu-me-ho ja. Poseu-me-ho ja. Perquè, clar, estàs
1: sí,
4: tot el
1: favor.
4: Dia... Diu, és que arriba a les 7 del matí i venís que a les 9 de la nit i el que menys m'apeteix és obrir l'ordenador, obrir-me l'Excel i estar apuntant quantes hamburgueses de pollastre ha fet avui, no? Però es tracta d'aquestes xicotetes coses. De fet, jo li vaig dir, posa't l'aplicació ja en el mòbil, li ho contes a ChatGPT i ChatGPT el fa l'Excel.
1: Et fa la graella, clar.
4: Correcte, fa la... Tu penses en graella de...
1: Sí, sí, sí.
4: pues és aquest tipus de coses de sentar-se en una persona, sentar-se en una empresa, veure totes aquestes automatitzacions, tasques farragoses, informació que a lo millor no estem aprofitant, de, vale, pues he fet tot això. Quant tinc que comprar la setmana que ve? Quant de producte tinc que comprar la setmana que ve? Pues que la IA t'ajude a decidir quan comprar, a quin proveïdor... Es tracta d'anar un poc més per allà, no per fer les imatges d'Instagram i ja està.
0: Com deies, ajudar-te en les teues tasques.
1: Que horror, aquestes imatges. Sí. Que horror. Doncs
4: pues es tracta d'això. I es tracta d'ajudar, de veure com ajuda la IA a les empreses. I com vos dic, està plantejat este bono de IA precisament en aquesta direcció. Primer fer un diagnòstic, després identificar a cada cas un ús concret, perquè el que vosaltres necessiteu no serà el mateix que necessita la verdureria, ni la carnisseria, ni l'empresa textil, ni la fàbrica de mobles. Vull dir, cada un va necessitar-ho d'una forma diferent. Formar els treballadors i, finalment, pues, bueno, comprovar si realment ha servit per a fer alguna cosa, per a estalviar-nos temps, etc. Així que estem un poc És que la notícia va ser la setmana passada, a principi de la setmana passada.
5: Perquè, clar, ha eixit la notícia, però per a les empreses, perquè ens estan escoltant ara i que diguem, bueno, però allò, on tinc que estar atent? On es va anunciar això? Com funciona? Em doneu el telèfon de Clara, per favor.
4: Jo crec que he d'estar atent a este programa, vull dir, perquè anem a contar-ho en quan sapiem més. Jo no havia contat encara res, perquè és que donen la informació a contagotes, i que n'hi ha altres temes molt més importants ara mateix que tractar,
5: sí, exactament,
4: que el bono de la IA, però que en quan sapiem algo, ho contarem així per a que la gent sàpiga com beneficiar-se d'este bono d'intel·ligència artificial IA 360, i anem contant-ho, perquè si busques en Google o si busques en la IA, està el que vos he contat. Mm-hmm. No, encara no es pot demanar. Està l'anunci, però encara no, pues això, no n'hi ha una pàgina on poder apuntar-se. No, encara no, encara
5: bueno,
4: no.
5: Bueno, empreses de la Vall d'Albaida poden estar tranquils, que us ho contarem.
4: Sí. Us ho contarem, segur, vamos.
0: Però pel que has contat, sí? Clara, jo crec que a la xicoteta i mitjana empresa, aquesta empresa familiar de la nostra comarca, sí, els interessa i els pot ajudar molt. Per l'exemple que has ficat de la carnisseria,
4: I sí, te'n podria contar mils, perquè fa poc també estava en una empresa que s'apuntaven coses a mà, que és normal, vull dir, sí, i n'hi ha que apuntar-se coses a mà, i anaven fent ratlletes de... Anaven contant, 1, 2, 3, 4, 5, com si estiguem a la presó, sí, anaven contant, sí, sí, sí, coses... Vale, al final del dia contaven, no?, el total. Bueno, pues és que jo puc fer-li una foto i pujar-li a ChatGPT i em diu el total de ratlletes que has marcat. Són xicotetes coses que a lo millor n'hi ha processos que d'una hora anem a passar a 10 minuts i després n'hi haurà coses que seran 20 minuts que te n'ahorres 5, no?
5: Clar, però al final és optimitzar.
4: Sumant, jo ara treballo 2 hores menys que antes.
5: Clar.
4: Vull dir, i el que pretenc és que la gent tinga més temps lliure i que les coses es puguen fer utilitzant esta tecnologia que ja està així i que va quedar-se i que no va desaparèixer, per supost.
0: La bona IA, no?
4: La bona IA.
5: La bona IA, exactament.
4: El bono IA i la bona IA, les dues coses. Correcte.
0: Doncs seguirem parlant de la IA, de la intel·ligència artificial, així a Ràdio Ontinyent. Clara, moltes gràcies.
4: Gràcies a vosaltres. Bueno, us vegem en festes, eh?
5: Sí. Que passes bones festes, exacte.
4: Gràcies.
5: Vinga, adéu. Living with less than a bit. Off a wish to make the wrong thing fit, but it's hard head sticking.
6: Hay cosas inolvidables que perviven. Tu tierra, tu música, tu mar. Pequeñas historias que son de aquí y que pasan de unos a otros. Tu hogar, tu gente, tu lengua. Todo aquello que nos une y que, sin importar tiempo o distancia, permanece. Ese es nuestro legado. 9 de octubre, Día de la Comunidad Valenciana. Un legado infinito. Generalitat Valenciana.
7: ¿Quieres renovar tu hogar sin gastar de más? Manterol Casa Outlet te da 10 razones para visitarnos hoy mismo. Cojines de decoración desde solo 1,99 euros. Mantas de sofá desde 4,99. Colchas desde 14,99. Edredones desde 16,99 euros. Batas, sets de toallas y muchísimos artículos más. Hasta agotar existencias. Te esperamos en Avenida Textil número 25A, Ontinyent. Abrimos de lunes a viernes de 9:30 a 1:30 y de 4:30 a 8:30. Y los sábados de 10 a 2 y de 5 a 8 y media. Manterol Casa Outlet. El confort que buscas al precio que deseas.
8: Jefe, ¿un nomikai?
9: ¿Un nomiké?
8: Nomikai. En japonés quedará a tomar algo para hablar, reír, hasta con tu jefe.
10: En Satibala Coctelería Nomikai tiene nombre y apellido. Restaurante Ganesh Ecléctico, en Portal del Lleó 9. Prueba su espectacular cremaet Ganesh, la tradición valenciana convertida en un cóctel inolvidable. Ahora, además de una cocina que te hace viajar por el mundo sin salir de Satibá, Ganesh Ecléctico te descubre la coctelería Nomikai. Todo el mundo empieza preguntando,
11: ¿Nomikai?
10: Y acaba diciendo,
11: ¡otro cremaet!
10: Restaurante Ganesh Ecléctico, en Portal del Lleó 9, Satibá.
12: Ontinyent celebra el 9 d'octubre amb una dotzena d'activitats per a tots els públics. Del 4 al 11 d'octubre gaudis de teatre familiar, el concert de capella de ministrers, els actes institucionals i la gran novetat, el primer festival de dansa prismàtica amb espectacles i tallers gratuïts. Viu la festa dels valencians i valencianes. Consulta tota la programació a ontinyent.es i xarxes socials municipals. Ajuntament d'Ontinyent, ciutat d'atracció.
13: Hoy por hoy, Ontinyent, la Vall d'Albaida. Esteban Arroyo y Carmen Úbeda.

0: Carmen, se'n tenim que anar.
1: Arribem a les 2 del migdia, ja saben que a partir d'ara tenen notícies nacionals, internacionals, després regionals, i després a les 2:17 vos esperem amb el Hora 14 local.
0: Fins ara, adéu.
1: Adéu.

Hola, què tal? Molt bona vesprada. En uns minutets a les 3 i 20 donem inici a Ser Deportiu. Ara sí a Ràdio Ontinyent, sí a la SER. Jornada de dilluns amb núvols i també amb una sensació agredolça, la que es va deixar el partit de la jornada d'ahir a Clariana entre l'Ontinyent 1931 i Villarreal C. No sé què dir-los. Cal sentir ràbia per perdre els punts d'aquesta forma amb aquesta errada de Juanmi Muñoz, però també orgull, eh? A Juanmi Muñoz el primer, que va fer un autèntic partidàs. I errades les té qualsevol. Partidàs de l'equip davant el conjunt amb millor qualitat de la Lliga, pense. Hi ha bones sensacions. Toca fer un repàs als resultats i anem a parlar amb Rubén Sanz, amb l'entrenador, amb Javi Richard, per escoltar la seva opinió. I també, com sempre, l'opinió nostra, si a la SER. Així que agafem aire i en res, en 20 minutets, comencem el nostre programa. Fins ara.

0: Tomás Marín.
1: Bueno, l'endinyent va caure, Cervera dobleta, Roth va marcar de penal, ho vam tindre ahir, eh? En una estoneta us faig la crònica, però també va empatar la Xeneta 1-1 davant la Vall d'Uixó. Demà farem entrevisteta en relació a aquest partit al José Mangriñán. Per altra banda, el Benigànim va caure 0-6 davant l'Olimpi de Xàtiva. El Llutxent va empatar front a l'Oliva i derrotes de l'Olleria i Deportivo Ontinyent. Però bueno, cal destacar diverses coses del poliesportiu. Primera victòria de l'ESET Ontinyent en Lliga. De l'ESET Ontinyent, disculpeu. 91-77 a la de Costera Sur. Sofía Rodríguez va guanyar a Siero la primera prova de la Copa d'Espanya de ciclocross. Iván i Brisca van guanyar el seu últim partit 25-10 davant Marraí, Lorja i Bosió, representants de Castelló de Rugat. I en el campionat autonòmic de triatló per equip celebrat a Vinaròs, el triatló ontinyent va aconseguir la medalla d'or compartint el primer lloc amb el CEA Vetera. Es donem l'enhorabona. Avui al nostre programa, repàs de tots els resultats dels diversos equips de la comarca al llarg d'aquest cap de setmana. I com no, crònica ampliada del partit d'ahir al Clariano. Us contaré què pense. Us contaré què va passar durant els 90 minuts al camp a la jornada d'ahir. Saludarem a l'entrenador, a Rubén Sanz, i tancarem, com sempre, amb l'opinió de Javi Richard. Agafem aire i us contem més coses.
2: Y grabando.
3: Todo cama, todo para tu cama.
2: Dame más alegría.
3: Todo cama, todo para tu cama.
2: No tanto, intenta ser más acuoso.
3: Todo cama, todo para tu cama. Te lo podemos decir de muchas maneras, pero en Todo Cama tenemos todo para tu cama. Avenida Almach 56, Ontinyent.
4: Ser Deportivos, Ontinyent, La Vall d'Albaida. Tomás Marín.
5: My lover's got no money, he's got his strong beliefs. My lover's got no power, he's got his...
1: Toca fer un repàs als resultats dels diversos equips de la Vall d'Albaida en els seus esports i categories. Començant per la tercera federació, grup 6è, on el Soneja va perdre 1-2 davant de l'Espanyol de Sant Vicent. Roda 2, Torrevieja 0. A 0-1, Atlètic Club Torrellano 1. Hércules B 1, el Dense B 0. Llevant B, Crevillente Deportivo, suspès. En una estona us conté per què. Vall d'Uixó 1, Atzeneta 1. Ontinyent 1931 1, Villarreal C 2. Atlético Saguntino 3, Utiel 2. I Buñol 0, Torrent 1. Líder és el Villarreal C amb 12 punts. Segona posició per a la Vall d'Uixó amb 11. Tercera posició per al Torrent amb 10. Quarta posició amb un partit menys per al Llevant B. Cinquena posició per a l'Hércules B amb un total de 8 punts. Recordaros que el Llevant B estaria 3 posicions enrere, però al tindre un partit menys, la federació el posa en la quarta posició de la classificació. Per altra banda, l'Ontinyent 1961 ocupa la posició número 11 amb un total de 6 punts i la Geneta la posició número 15, ballant amb el descens amb un total de 4 punts. Pròxims partits, tenim una Geneta 0 i un Crevillente Deportivo Ontinyent 1931 al Juan Fran Torres. Esperem que es jugue. Esperem que es jugue. També jugaran el Torrent davant l'Hércules B, Utiel Llevant B, Villarreal C Buñol, Espanyol de Sant Vicent Roda, Torrevieja Saguntino, Torrellano Soneja i el Dense B Vall d'Uixó. Ens anem a la Lliga Comunitat Grup Sud, on el Benigànim va caure golejat 0-6 davant l'Olimpi de Xàtiva. Demà parlarem amb l'entrenador, en José Manuel Rueda. Tàder 1, Independient Alicante 2, Santa Pola 2, Rayo Ibense 3, Benidorm 0, Almoradí 0, punxa el líder, Calp 1, Xàbia 3, Alcira Gandia suspès per les previsions meteorològiques, Alberic Sucemart 1, Novelda Unión Cable World 3 i Redovan, Tavernes de la Valldigna, també suspès. El Benidorm, suspès no, aplaçat, perquè recordem que el Tavernes va jugar ahir i ser eliminatòria de la Copa del Rei. El Benidorm és líder, 13 punts, l'Alcira amb un partit menys ocupa la posició número tercera de la classificació, segons l'Olímpic, amb un total d'11 punts. L'Alberic Sucemart, quarta posició, amb 10 punts en total. El Benigànim en estos moments ocupa la posició número 14, llocs de descens amb un total de 4 punts. Pròxim partit del Benigànim serà fora de casa davant del Tavernes de la Valldigna. Jugaran també Xavi Arredoban, Almoradí Santa Pola, Rayo Ibens Alcira, Independent Alicante Calp, Gandia Tàder, Olímpic Alberic i Novelda Benidorm. En la primera valenciana, grup tercer, derrotes i empats per als nostres. Llosa 2, l'Olleria 1, Deportivo Ontinyent 2, l'Alcúdia 3, Racing d'Algemesí 1, la Font d'en Carròs 2, Promeses Sueca 0, Algemesí 0, Catarroja 2, Vall dels Alcalans 3, Muros 1, Carcaixent 0, Llutxent 0, Oliva 0, i Enguera Contestano, suspès per la previsió meteorològica, es disputarà el pròxim dimecres. Pel que fa a la classificació, el Jutgen continua líder, 13 punts, els mateixos que Promesa Sueca, segona posició també amb 13. L'Olleria penúltim amb un punt i Deportivo Ontinyent Cuer amb un total de 0 punts en el seu tauler. Pròxims partits per als equips de la Vall d'Albaida, tenim un L'Olleria Racing d'Algemesí, també un Oliva Deportivo Ontinyent i un Contestano Jutgen. Pel que fa a la resta, Algemesí Llosa, Vall de Salcalans Promesa Sueca, l'Alcúdia Muro, Carcaixent Catarroja i la Font d'en Carròs al Xira. Però recordar-los que de primera a tercera valenciana, este cap de setmana no hi ha competició pels festius. Es jugarà ja la setmana del pròxim dia 17, dissabte. Estarem pendents d'aquesta informació. Setmana de descans per als equips de la Vall d'Albaida d'aquestes tres categories. En la segona valenciana, derrota 2-0 del Bocairent a casa de l'Atlético Xella en les Eras. Olympiacos Alcàsser 2, Alcàsser 1. Tous 3, Moixent 0. Unió Benetú Serfavara 1, Canals 1. Joventut Picanya 2, Castellar Pobles del Sud 1. A Llorense 0, l'Alcúdia Crespins 2. Al Ginet 3, Sedaví 0. Apolo 2, Carlet 2. En aquests moments, el Bocairent ocupa la posició número 8 de la classificació amb un total de 4 punts. El líder és l'Atlético Xella amb 9 punts. Segona posició per al Canals amb 7 i l'Alcúdia Crespins també suma els mateixos punts. El pròxim partit del Bocairent serà a casa davant l'Apolo la setmana que bé. I en la tercera valenciana, grup 10, us contem que la Font de la Figuera va perdre 1-4 davant el Beniarrés, l'Alcúdia Crespins B1, el Cides Caramanchel 2, l'Atleti Muro va descansar, la Yalo va caure 4-2 en la seva visita a Vallada, el Montaverner va guanyar 4-3 al Navarrés, la Geneta B va perdre el derbi de la Vall d'Albaida davant l'Albaidense per 1-3, la Gullent va golejar 7-0 al 4 Tonda, el Canals va perdre 0-4 davant l'Agna i el Banyeres va guanyar 4-2 al Llosa. Líder és l'Albaidense, 9 punts, els mateixos que les Ides Caramanchel, co-líder. Quarta posició per a la Geneta B, sisena per al Montaverner, posició número 10 per a la Yalo, posició número 11 per a l'Agullent i posició número 16 per al 4 Tonda. I per altra banda, en la tercera valenciana, grup 11, el Castelló de les Jarres va empatar 0-0 davant el Safor Gandia. Contar-los també que en aquests moments el Castelló de les Jarres ocupa la posició número 4 de la classificació amb un total de 7 punts en el seu marcador. En la Lliga Autonòmica Valenta, victòria per al Deportivo Ontinyent, va aconseguir guanyar per 2-0 al Villarreal C, ocupen en aquests moments la posició número 8 de la classificació amb un total de 7 punts. El pròxim partit del Deportivo Ontinyent serà d'ací dues setmanes davant l'equip del València Femines D. En la primera juvenil, victòria 0-4 de l'Ontinyent 1931 davant el Canals. Tercera posició per a l'Ontinyent 1931 que comparteix el lideratge amb el Portuario di Sarpe i el Denia. Per el gol average, l'Ontinyent 1931 ocupa la tercera posició. Pròxim partit de l'Ontinyent serà davant el Promeses Sueca d'ací dues setmanes. En la tercera divisió de futbol sala, l'Olleria la Vall d'Albaida va golejar 5-1 a la Solana, posició número 13 per al conjunt vidrier, i en la pròxima jornada, l'Olleria la Vall d'Albaida s'enfrontarà al Maristas València fora de casa. En la Lliga Preferent de futbol sala, també destaquem que el Club de Futbol Sala d'Albaida va caure 5-3 davant el Llíria i que la Pobla del Duc va caure 1-6 davant el Dispersats de Moixent. L'Olleria la Vall d'Albaida, la Pobla del Duc, disculpen, ocupa la posició número 9 amb 3 punts i el Club de Futbol Sala d'Albaida amb 2 ocupa la posició número 11 de la classificació. Pròxims partits, Ribarroja B, la Pobla del Duc i l'Olleria i Club de Futbol Sala d'Albaida davant les claves. I ens anem al poliesportiu amb els resultats dels equips de la nostra comarca. Sobretot anem a destacar que l'S Tontinet va guanyar el seu primer partit de la temporada, la tercera FEB, 91-77 davant el Costera Sur. Pròxim partit per a l'S Tontinet serà fora de casa davant l'Inversus Infante. Es preveu que siga esta jornada de dissabte a les 5 de la vesprada, segons Federació. En la segona autonòmica de tenis taula, la primera autonòmica, disculpen, en el grup 2, el Club de Tenis Taula Ontinyent va guanyar el seu partit 1-5 davant el Corriol Oliva, posició número 4 per al conjunt ontinyentí. Pròxima jornada davant l'Alcoi Vintage B. Amb això ja tenim tots els resultats comentats, tot repassat, tot dit. Us recordem que este cap de setmana, des de primera a tercera valenciana, passant per la Lliga Autonòmica Valenta o la Juvenil, no hi ha partits, perquè tenim el pont. Recorden, tindrem tan sols partits per equips quan l'Ontinyent 1931, si el Crevillent pot jugar, la Geneta i el Benigànim. Agafem aire i ens centrem en el postpartit de l'Ontinyent 1931.
0: Lunes fisio, martes podólogo, miércoles pilates, jueves nutricionista. ¿Y si todo estuviera en el mismo sitio? Clínica Nexe abre nueva ubicación. Un espacio más amplio, acogedor y pensado para cuidarte de verdad. Fisioterapia, podología, nutrición, traumatología, clases grupales, embarazo y estética. Clínica Nexe. Todo lo que tu salud necesita en el mismo lugar. Ahora en calle La Serreta número 1, Ontinyent.
6: ¿Terapia pa' qué sacarte del pecho? Si ni queriendo yo me olvido de ti.
4: Ser deportivos, Ontinyent, la Baida Albaida.
6: Como la noche en la que te conocí. Hoy te vi, las canas siguen ahí.
4: Tomás Marín.
1: L'Ontinyent 1961 va perdre per 1-2 davant del Villarreal C en la cinquena jornada de la tercera federació. En un partit que és de Rubén Sanz van tindre molt a prop després d'una gran reacció en la segona part. L'equip ontinyentí va competir fins al final davant un dels rivals més exigents de la categoria, però un gol de Cervera en l'última acció pràcticament del partit va deixar els tres punts en mans del filial groguet. L'Ontinyent, recorden, ha perdut la seva condició d'invicte com a local. El Villarreal C va començar millor i ja en el minut 2 va disposar d'una ocasió claríssima en un mà a mà que el davanter visitant va enviar fora. L'Ontinyent va anar entrant progressivament en el partit i després d'uns primers minuts de domini visitant va començar a generar perill. Antonio Moreno va obligar el porter Carlos López a intervenir després d'un potent xut des de la distància, mentre que Carlos Mas també va tindre una bona oportunitat. Els de Rubén Sanz van anar creixent amb el pas dels minuts i van acabar la primera part millor que l'equip groguet. Guille va intentar sorprendre el porter amb un llançament llullap i el partit va arribar al descans sense gols, amb un Villarreal C molt fort. Molt, molt fort. En la represa, l'Ontinyent va fer un pas endavant. Cal destacar-ho. Jorge Ruiz va provar fortuna des de fora l'àrea en els primers compassos de la segona part i poc després Antonio Moreno i Pulsera van disposar d'una doble ocasió. El conjunt local estava vivint els seus millors minuts quan va arribar el primer colp. En el minut 65, Cervera va avançar el Villarreal C després d'una bona acció individual. El gol va arribar just quan millor estava l'Ontinyent, però l'equip no va baixar els braços. Rubén Sanz va veure la banqueta ràpidament amb les entrades de Roz, Osoro i Trují i posteriorment de Víctor Reverte i Juanan. Els canvis van donar més profunditat a l'equip, que va continuar buscant l'empat. Trují va tindre una bona oportunitat després d'una gran passada amb l'exterior d'Antonio Moreno, però va arribar forçat al segon pal i no va poder definir correctament. L'Ontinyent va insistir fins que en el minut 83 va arribar el penal sobre Roz. El davanter va assumir la responsabilitat i en el 85 va transformar la pena màxima per posar l'1-1 i fer esclatar el clariano. Amb l'empat, els locals van anar decididament per la victòria. Osoro amb un remat alto, Roza també ho va tornar a provar i Juan amb una molt bona oportunitat la va tindre. En el 90, Antonio Moreno va estar a punt de culminar la remuntada amb una gran acció individual per la banda dreta que va acabar amb un xut al pal. I quan semblava que l'Ontinyent podia completar esta remuntada, va arribar el gol definitiu. Cervera va tornar a marcar en una acció des de fora de l'àrea. El xut va anar a les mans de Juanmi Muñoz, però el porter no va poder blocar la pilota que se li va escapar i va acabar entrant per baix de les cames del porter. Encara hi haurà temps per a una última intervenció de Juanvi, que va evitar el tercer del Villarreal, però el marcador ja no es mouria. L'Ontinyent perd així 1-2 en el seu primer partit de la temporada al clariano, en què no aconseguís puntuar després d'haver competit fins a l'últim segon. Una derrota dolorosa pel desenllaç, però amb una resposta de l'equip i de l'afició que ha acabat acomiadant els jugadors amb aplaudiments després de valorar l'esforç realitzat durant els 90 minuts. Era un partit complicadíssim. Molt, molt difícil per a l'Ontinyent. El Villarreal C és, sense cap tipus de dubte, el millor equip que he vist d'esta tercera federació. Jugadors com Owono, com Cervera, com Saúl, són jugadors d'un nivell brutal i que l'any que van estar en el Villarreal, bé segur, inclús que no el queden en guany. Una passada de jugadors. Futbolistes meravellosos. Canavent, escoltava a la graderia del Clariano, escoltava a la parròquia ontinyentina dir que anaven sobradíssim, sobretot Owono. Quin espectacle de jugador, el número 8, per si desconeixes el nom. Impressionant, donava gust, li donen enhorabona a aquest jugador. Que futbolista, buah, que futbolista. El que pense que això té que servir per a una qüestió molt important, per a saber que en el Clariano es va tindre que suar sang per aconseguir el més 3 i que l'equip pot donar moltíssim a l'afició. I crec que es poden aconseguir grans coses. Estem en la jornada 5, eh? I estem en la jornada 5. Bueno, té més a contar. Lo de la brutícia també es va tornar a comentar en el descans. També es va dir que ja som 883 socis. No està mal. Deixat més per arribar a les 900. Vinga. Bueno, el tema dels xiquets. El tema dels xiquets ja... no està bé el que va passar ahir.
7: no es pot jugar al baló mentre s'està jugant al futbol en el camp. Mentre estem en la primera o la segona part, es van colar inclús tres balons, vaig arribar a comptar. La gent que siga responsable d'això, xiquets i xiquetes, per favor, que es diga que no poden jugar al baló. O que li s'agarren el baló i hasta el descans que no juguen. A més que el propi club deixa que els xiquets juguen al llarg del descans, es poden a jugar en els gols, en les zones dels gols, on hi ha més espai per a poder jugar, en la zona de la ITV, i tiren el baló fora. L'àrbitre va tindre que avisar al delegat dues voltes. No està bé. No està bé, així que demanem un poquet d'educació ni si sentit. Que es pot jugar en el descans. Paciència, per favor. Paciència, per favor. Però és que, si torna a passar, a lo millor la federació pot enviar una noteta a la Junta de l'Ontilla 1931 i començar els avisos i que les pilotetes s'acaben. Per favor, un respecte. Un respecte al partit. En el descans, es juga i ja està, que hi ha 15 minuts, i després a veure el futbol. Que per això vaig a Clariano, no? A veure el futbol, no jugarà amb el baló. Jo el primer que abogue perquè xiquets i xiquetes juguen. Faltaria més. El primeríssim. El primeríssim. Però per favor, per favor, cura. Molta cura. I agafeu el baló a xiquets i les xiquetes, que no juguen fins que acabe la primera part. Que no juguen, per favor. Bueno, també em va agradar la iniciativa de les entrevistes al descans. I també em va agradar que per fi estem jugant en la samarreta oficial d'esta temporada. Per fi. Bueno, avui el nostre ser deportiu és Ontinyent la Vall d'Albaida per a fer i se repassa final al partit d'ahir entre l'Ontinyent 1931 i el Villarreal C. Saludem ja a l'entrenador de l'Ontinyent 1931, a Rubén Sanz. Després anem amb Javi Richard.

0: llaman arqueros.
1: Ser deportivos, Ontinyent, la Vall d'Albaida.
0: Capital de negro.
1: Tomás Marín.
0: Me gusta el fútbol porque soy Dios en casa por un día. Sentadito en mi sofá, veo la Champions y la Liga.
2: Recta final del nostre Ser Deportiu Ontinyent la Vall d'Albaida, apartat d'opinió, com sempre, per a tancar el nostre programa de dilluns, el primer de la setmana, saludant al periodista de València Capital Ràdio, Javi Richard. Javi, què tal? Molt bona vesprada.
3: Hola, hola, bona vesprada, Tomàs.
2: Ara sí, que t'havia canviat el micròfon, malament. Com estàs?
3: Pues te diria que després d'una derrota, normalment estem sempre desanimats, però jo, si miro una paraula, Tomàs, és orgull.
2: Sí,
3: és orgull d'equip, total. És orgull d'afició, és orgull d'Ontinyent, perquè el partit d'ahir per a mi va ser un espectacle.
2: Mira,
3: absolut, de tots.
2: Tu portes molt de temps, Javi, en Anderclariano, has vist l'equip en preferent, l'hauràs vist inclús en la divisió més menuda del futbol valencià. Jo porto així, és el meu tercer any, la meva tercera temporada, i crec que és la primera volta, com a tal, que veig un equip i parle del Villarreal C, que és un autèntic pepino i no havia vist un equip així mai. Jo crec que és el millor equip que he vist al Clariano des de fa moltíssim de temps i des que estic jo així. No sé com ho veus tu. Va ser un autèntic partit, es tenen jugadors brutals.
3: No, la veritat és que és una barbaritat. I fixa't que és un C, és que no és ni el B, és el C.
2: Parla de la qualitat de la pedrera,
3: sí,
2: de Villarreal,
3: sí,
2: no hi ha
3: sí,
2: més.
3: Sí. A veure, no sé si és el millor o no. Jo recorde la primera temporada, tu encara no estaves, la primera temporada de tercera, l'Elx Il·licità i l'equip
2: sí.
3: Era espectacular.
2: Va quedar primer sobrats, si no
3: sí,
2: recordo
3: sí,
2: malament.
3: Sí, bueno, van quedar primers en gener, ja van guanyar la Lliga en Yomar Vidal, que era un davanter espectacular, i van guanyar

0: Son las 7 y 20, las 6 y 20 en Canarias. Sigue la información aquí, en la SER.
1: La ventana Vall d'Albaida. Esteban Arroyo.
2: Molt bona vesprada, benvinguts, benvingudes. Arrenquem setmana, avui dilluns 5 d'octubre. Una setmana més curta, ja que per davant ens ve un pont des del divendres. Però bé, avui no anem a parlar de festius, ni anem a parlar tampoc de ponts. Això ja vindrà, ja anirem parlant de el que ens tenim als pobles de la nostra comarca en el dia 9 d'octubre i totes les celebracions que van anar realitzant-se en els municipis. Avui és, com dèiem, 5 d'octubre, és el Dia Mundial dels Docents. Anem a posar el focus en una professió essencial des dels primers anys de vida. Hem visitat el campus d'Ontinyent, de la Universitat de València, per conèixer de prop el grau en mestre o mestra en educació infantil i descobrir com es preparen les futures mestres i els futurs mestres per acompanyar l'alumnat de 0 a 6 anys en el seu desenvolupament i l'aprenentatge. Parlem amb el seu professor, amb Òscar Borrell, i també amb l'estudiantat per saber què els porta, què els ha portat a triar aquesta professió, què aprenen durant el grau i com veuen el futur de la docència o també com els agradaria celebrar aquest Dia Mundial dels Docents. Escoltem el reportatge que hem gravat al campus d'Ontinyent. Quin és el teu nom?
3: Isa.
2: Isa, què més?
3: Alentado.
2: Quin és, per què és tan important la figura del mestre o la mestra durant els primers anys de vida d'un xiquet o xiqueta?
3: Pues jo crec que els docents som com que una figura de referència perquè durant els primers anys de vida guiem i acompanyem a l'alumnat en el seu procés d'aprenentatge i de descobrir un poc el món.
2: Un dels objectius és ajudar als xiquets a guanyar autonomia. Com pot un docent ajudar-los a fer cada vegada més coses per ells mateixos i confiar en les seues capacitats?
3: Pues donant-los diferents eines que així a la carrera ens ensenyen. Entonces, a través d'aquestes eines, crear també un vincle entre el docent i l'alumne perquè ell tinga la suficient confiança per poder comentar el que faci falta i així poder conèixer-se bé i saber els punts dèbils que té cada alumne o és forts per poder jugar amb això i enfortir aquesta relació.
2: Quin és el teu nom?
3: El meu nom és Loreto.
2: Loreto, què més?
3: Mora.
2: I el llenguatge també és fonamental en aquesta etapa, en xicotets. Com pot el mestre o la mestra, com podeu estimular el llenguatge i la comunicació dels xiquets?
3: Pues a través de jocs, com pugui ser amb cançons o amb materials didàctics i amb altres activitats, com pugui ser el millor a través de la música, que també es dona és una eina molt important perquè poden desenvolupar diferents àmbits a través d'ella, i això és un recurs molt bo perquè és una manera diferent de que els xiquets aprenguin.
2: Gràcies.
3: De res.
2: En una mateixa aula també poden haver xiquets i xiquetes amb diferents ritmes d'aprenentatge i també necessitats molt diferents. Quin és el teu nom?
4: Roser García.
2: Roser, quina importància té de detectar aquestes dificultats i saber acompanyar a cada xiquet d'una manera adequada?
4: Nosaltres, des de l'educació infantil, tenim les ferramentes necessàries per poder acompanyar els xiquets, depèn de les necessitats que tinguin, però també podem derivar-los a especialistes o buscar maneres de treballar en ells especials per a millorar la seva autonomia, buscar crear espais més flexibles per a que ells puguin treballar millor, puguin sentir-se més acollits en tots els companys i donar diferents recursos a les famílies o als propis altres professors i companys per a que el xiquet es senca incluït com un o més a l'escola.
2: Els xiquets i xiquetes també tenen uns drets. Què significa això en el dia a dia d'una aula d'educació infantil?
5: Sens dubte, els drets és un aspecte molt important en l'educació, ja que, com bé sabem tots, el dret a l'educació és és possible per a tothom, és a dir, és un dret fonamental que tenen els xiquets, i per això, des dels nostres punts de vista com a futurs docents, pensem que el dret a l'educació ha de ser possible per a tots. I és a dir, no excloure a ningú per la seva eina, per la seva ètnia, perdó, i per els seus recursos econòmics, ni cap altra possibilitat com aquesta.
2: El teu nom?
5: Minerva Margarit.
2: Gràcies. Seguim amb altre grup d'alumnes del grau d'educació infantil del campus d'Ontinyent. Vos pregunte a vosaltres, els primers anys són també fonamentals, no?, per al desenvolupament emocional i de la personalitat. Quin paper teniu o tindreu els docents en la construcció de l'autoestima, la confiança i la seguretat dels xiquets?
3: Al final, los niños y las niñas, su autoestima, su personalidad, la cogen al principio de su etapa de infantil. Entonces, como nosotros les vemos y cómo les tratamos, ellos ganan esa autoestima. Entonces, tenemos que ayudar en eso.
2: ¿Tu nombre?
3: Paula Martínez.
2: I et pregunto també a tu, per aquesta socialització, és altre dels aspectes també que hi ha que promoure o que comencen, no?, a promoure des de xiquets. Com ajuda l'escola i especialment el mestre o mestra a aprendre a relacionar-se entre altres, a compartir i també a resoldre possibles conflictes?
6: Jo sóc Aina Vila i... Pues els mestres lo que intenten és crear sempre grups que tinguen activitats en grup, que puguen relacionar-se també si hi ha diferents nivells, que estiga un poc ben repartit per a que puguen ajudar als que no poden tant, i així realment tot ho treballen en grup.
2: Per què vas elegir estudiar aquesta carrera, així al campus?
6: Jo és que sempre m'he tirat cap als xiquets i m'ha agradat molt estar en els xiquets, m'agrada ajudar-los i veure que es puguen desenvolupar bé.
2: Anem a parlar amb més alumnes per parlar de ja de més adults, a veure... El teu nom, quin és?
7: Arantxa Zarzoso.
2: ¿Cuál crees que es la importancia de que el profesor, la profesora, el educador, pues ayude al niño o la niña a que tenga conciencia de que tiene que acudir a clase?
7: Yo creo que ir a clase es más que estudiar y aprender cómo escribir, leer, calcular. Yo creo que es más, te aprende a un poco cómo ser adulto, porque aprendes a socializar, a relacionarte, a aprender valores que igual en casa sí que con tu entorno sí que los trabajas, pero a verlos más amplios, a conocer a diferentes personas con sus diferentes capacidades, y también pues un poco a ser independiente, a saber organizarte, a crear hábitos. Un poco también te ayuda a desarrollar la educación, te ayuda a la educación emocional, a saber cómo expresarte, a controlar tus sentimientos. Entonces es muy importante empezar desde pequeños con esa base para que luego cuando sean adultos sepan cómo desarrollarse en el mundo.
2: Gracias. I anem a per la última pregunta en aquest grup de xiques. Quin és el teu nom?
8: Ludi.
2: Ludi, què més?
8: Expósito.
2: També és important, no?, la relació entre la família i el docent. Creus que la família, el mestre o la mestra i el seu fill haurien de trobar... un entendiment per a que el xiquet i xiqueta durant la seva etapa infantil doncs tinga una bona trajectòria, o vulgui anar a classe, o vulgui aprendre?
8: Sí, desde mi punto de vista sí, porque al final es todo un equipo, y si una de las partes flojea, pues puede afectar en el desarrollo del niño. Por ejemplo, si la familia no ayuda en casa con los deberes y tal, puede afectar en el desarrollo cognitivo o emocional del niño y que pierda el interés por ir a clase, que es algo muy importante.
2: Y por último, se celebra el Día del Docente. ¿A ti cómo te gustaría celebrar este día?
8: Pues si tuviéramos la oportunidad, pues pasar un día en clase o con los más pequeños, preparar actividades en el patio, algo así.
2: Muchas gracias.
8: Igualmente.
2: I arriba el moment de parlar amb Òscar Borrell, amb el professor d'aquesta aula. Òscar, què significa formar avui les persones que d'ací uns anys estaran davant d'una aula infantil?
9: Bueno, és una importància molt gran, no?, de formar els docents que en el dia de demà estaran dintre els col·legis públics i concertats del nostre territori. Pues és molt important perquè, no ho diem, però sí que és molt important el que hi ha educació en els més menuts per tot el que han explicat els alumnes, no? L'alumna ho ha explicat molt bé, la importància que té l'educació infantil i la importància que els docents tindran sobre ells mateixa.
2: Precisament en este Dia Mundial dels Docents es reivindica també la condició i el reconeixement de la professió. Sentiu que la societat valora prou la tasca dels mestres?
9: Això és un dels punts que hem parlat moltes vegades en classe, no? Si realment els docents i les docents estan valorades i hem tret conclusions de que cada vegada està la cosa pues, més complicada, que les famílies imposen molt més les coses que antigament no s'imposaven i no tenen aquesta, podem dir, aquesta relació que tan important s'ha explicat de la família i el que és els docents.
2: Com veus el futur dels teus alumnes, els i les alumnes teus?
9: Pues fa un moment estava comentant-ho perquè és un dels grups que més m'han agradat perquè són molt aplicades i tenen molta capacitat per a fer les activitats i per exemple l'entrevista amb vosaltres l'hem preparat en un parell de dies i l'han estat i com heu vist quan elles ho han expressat molt bé tota la importància que té l'educació infantil i elles sobretot com a docents en un futur.
2: Moltes gràcies.
9: A vosaltres.
2: Amb aquests aplaudiments acabàvem la gravació a la classe del campus d'Ontinyent. Com no, gràcies a Òscar Borrell i gràcies també a tot l'estudiantat d'aquest grau en mestre o mestra en educació infantil. És moment d'anar a per la secció d'opinió. Avui és dilluns, és el moment d'escoltar a Tere Moya. Endavant, les veus de la vall.
10: La ventana d'Ontinyent, la vall d'Albaida. Les veus de la vall.
11: Sentir-se part d'algun lloc, d'algun grup humà, d'algun espai. Sentir la pertinença al grup de gent que saps que t'entén i et comprèn, tot i que en massa ocasions aquesta gent no siga de la família de sang. Avui vos vull parlar d'una novel·la que vaig llegir fa molts anys i que és l'única de la seua autora. Es tracta de Quatre hermanos de Jetta Carleton. Com podem imaginar, relata la vida d'una família amb quatre filles. A principis dels anys 50 del segle passat, Matthew Soames, mestre d'un col·legi rural, i la seva dona, Cali, gaudeixen del final de l'estiu en la seva granja de les afores de Renfrew, Missouri, en la qual van criar a les seues quatre enèrgiques filles. La major, Jessica, Leonie, la més responsable, la indòmita Mathy, que va deixar els seus estudis per casar-se amb un pilot acrobàtic, i la xicoteta Mary Jo, que va abandonar la granja molt jove per a treballar a la televisió de Nova York. Com cada any, tres de les seues filles acudeixen a visitar-los durant unes setmanes. El final de la seua estada fa aflorar records, les alegries, decepcions, amors i desenganys que van marcar el pas del temps i que semblen haver dominat la vida de les quatre germanes. No obstant això, més enllà de l'ocorregut, batega el profund amor que els ha mantingut units durant tots aquests anys. Com diria el meu amic Quique, recorda la típica escena en alguna pel·lícula amb una família americana al voltant d'una tarta de manzanas. Soc la major de cinc germanes. Bé, ara en quedem quatre perquè l'Ena va faltar fa poc més d'un any. Ho dic perquè sé el que és créixer entre bregues i també risses de germanes. I tanmateix entre la uniformitat de ser dins d'un no ser perquè les identitats es confonien. Un llibre que ni idealitza ni tampoc ridiculitza la societat de Missouri i que retrata amb gran delicadesa una família plena de passions i desitjos contradictoris.
12: Tengo que organizar una comida familiar y somos un montón. Ya sabes, padres, cuñados, niños, imposible encontrar sitio.
13: Reserva en Restaurante Almoroz. Reservas y lo abren solo para vosotros.
12: ¿En serio?
13: Claro, yo celebré allí todas las comidas familiares de Navidad. Tranquilo, amplio y sin prisas.
12: Eso es justo lo que busco.
13: Restaurante Almoroz. Reservas al 962-911-779 o en Casa Seguí, Ontinyent.
2: L'Òptica de Paula celebra 8 anys. 8 anys cuidant de la teua mirada. I sí, continuem on sempre, al carrer Músic Martínez Valls 42 d'Ontinyent, amb la proximitat de sempre i la confiança que ens ha fet créixer al teu costat. Aprofita la nostra promoció 2x1 en ulleres completes. L'Òptica de Paula, 8 anys amb tu, on sempre. Carrer Músic Martínez Valls 42, Ontinyent.
14: Hola, José, ¿cómo va todo en la fábrica?
15: Pues no muy bien. Tengo problemas para encontrar personal y aún encima se me ha roto una pieza de la máquina principal y no tengo presupuesto para comprar una nueva.
14: Habla con ASCAN Energy. Reprogramaron y automatizaron sistemas de mis máquinas de producción de diferentes marcas y además también fabrican piezas específicas. Más rentabilidad para nuestra fábrica con un coste muy bajo.
15: ASCAN Energy. Nos adaptamos a las necesidades de cada cliente. Visítanos en ascenergy.es. En calle Los Diables 46, Ontinyent.
2: Anem amb la previsió meteorològica. Lluís Francesc, bona vesprada.
16: Hola, Esteban, què tal? Molt bona vesprada. La nuvolositat serà predominant este dimarts a sí, Ontinyent i a la Vall d'Albaida, i no descartem precipitacions durant la jornada. I és que seguim amb temps algo inestable en una jornada que es presenta a prou nuvolosa, sobretot a la segona part del dia, amb probabilitat de pluja en un ambient algo més fresc. El dimecres cauen les temperatures, tant les mínimes com les màximes, en una altra jornada inestable, amb probabilitat de pluja, però amb més estones de sol.
10: En la ventana de la Vall d'Albaida, les últimes i ens n'anem.
2: Doncs en els minuts que ens queden encara per davant, anem a fer un repàs a l'actualitat de proximitat dels pobles de la Vall d'Albaida. I és que l'Ajuntament d'Ontinyent ha tret a concurs per més de 6,1 milions d'euros el nou servei de neteja dels edificis i dependències municipals amb una durada de 3 anys. El contracte inclou la neteja de 63 espais municipals i s'ha dividit en dos lots. El primer, amb un pressupost de 2,85 milions d'euros, correspon als 8 centres educatius municipals i 3 centres de dia. El segon, de 3,3 milions, inclou els altres 52 espais, entre ells els equipaments esportius, edificis administratius, biblioteques, cases de cultura, el Teatre Txegaray, el Mahoba, el Museu Tèxtil, el Palau de la Vila, la Sala Gomis, el cementeri o el Mercat Municipal. La regidora de Sostenibilitat és Sayo Gandia.
17: Es tracta d'un contracte dels més importants de l'Ajuntament d'Ontinyent perquè contempla la neteja de tots els espais municipals, no? Els edificis municipals i dependències i altres espais d'ús públic.
2: Gandia destaca que és un dels contractes de serveis més importants de l'Ajuntament i assenyala que la divisió en dos lots permet adaptar-la, millor la neteja, a les necessitats de cada equipament.
17: Crec que és molt important el fer aquesta publicitat per a convidar a les empreses a que es puguen presentar i que es complisquen en tots els requisits que es demanen dins d'este plec de licitació. Contracte té un termini de vigència de 3 anys, amb possibilitat de pròrroga per a 2 anys més, i bueno, i es tracta d'un pressupost pues, important.
2: També el consistori ontinyentí ha iniciat les obres de reforma integral de la coberta del Centre Integral de Majors del barri de Sant Rafel. L'actuació compta amb una subvenció de 45.453 euros de la Generalitat que cobreix el 100% del cost dels treballs. La reforma permetrà millorar l'estat de conservació, la funcionalitat i l'eficiència de l'edifici, així com garantir la continuïtat de les activitats i serveis que es desenvolupen. Òscar Borrell és el regidor de Territori.
18: Unes obres de manteniment de la coberta en més de 50.000 euros que han vingut subvencionades per a la Generalitat Valenciana. Unes obres de manteniment que continuem fent en tots els edificis municipals per a que totes les condicions de millora, tant energètica com de millora de confort climàtic, pues, siguin més adients als usuaris i les usuàries del propi centre de majors.
2: Les dades de Labora deixen al setembre 4.786 persones aturades a la Vall d'Albaida, 3 menys que en el mes anterior, però 150 més que fa un any. Això suposa una lleugera baixada mensual del 0,06%, però un augment interanual del 3,24%. Pel que fa a la contractació, la comarca ha registrat 2.364 contractes, 127 més que al setembre de l'any passat, un increment del 5%. D'aquests 1.366 han sigut indefinits. Anem a escoltar la valoració d'Eduard Gómez.
19: Tenim tenim sectors que estan funcionant prou bé des de fa alguns mesos, com és la indústria manufacturera, la construcció, en canvi l'agricultura encara no es ve a notar l'inici de la nova temporada.
2: Amb aquesta valoració acabem.
20: ¿Cuándo empieza el tercer acto en la vida de alguien? ¿Cómo afrontarlo? ¿Te pillará trabajando o descansando? ¿Qué es importante saber en ese momento?
21: He estado mucho tiempo comiéndome la vida a bocaos. Y la vida también es para paladearla y saborearla.
22: Y hay un orden de prioridades que ya a una edad determinada, si no las tienes más o menos claro, más o menos, es que eres idiota.
20: La nueva temporada de Tercer Acto ya está disponible en YouTube, en elpaís.com o en tu plataforma de audio favorita.
23: Hacer empresa. ¿Qué es hacer empresa? Para un empresario es creer en ella, obsesionarse con ella, es trabajar y trabajar para hacerla crecer, es proyectar, ver su potencial y no su tamaño. Y para nosotros es hacer exactamente lo mismo. Quizá por eso nuestros gestores son los más recomendados por las empresas. Banco Sabadell. Ser de los que hacen.
24: El club de la queja, el del buen vivir, el de no hacer nada, el de quiero ser rico... ¿Qué club presidirías?
25: Toda la mañana en el club.
24: ¿En tu pueblo hay un teleclub?
26: ¿Vendéis películas?
27: Sí, ¿cuál quería?
24: ¿Qué recuerdos tienes del videoclub? ¿Qué pensabas cuando veías los clubs de las pelis americanas? ¿Cuántas tarjetas club hay en tu cartera?
28: Mañana tenemos club de lectura.
24: ¿Formas parte de un club de lectura?
28: Y no me he leído el libro.
29: Ya puedes dejarnos tus mensajes de voz en el WhatsApp del programa.
24: El 681-016731. Esta noche hacemos el Faro Club, el SER.
29: El Faro, con Mara Torres.
30: La Ventana, con Carlas Francino.
0: Faltan 18 minutos para que sean las 8 de la tarde, las 7 en Canarias. Tenemos noticia de última hora, noticia importante... que añade más intensidad a un día ya muy especial con la convocatoria de elecciones anticipadas, pero es que ahora resulta que en el horizonte se adivina una posible huelga general. Estefanía Salvatierra, buenas tardes.
31: ¿Qué tal? Buenas tardes. Habrá huelga general. Es el anuncio que acaban de hacer UGT y Comisiones Obreras. Las dos organizaciones mayoritarias han acordado la convocatoria de una huelga general. El paro será de 24 horas y todavía no tiene fecha, más allá de que será en otoño. Se cumple así el deseo o la exigencia del sindicato de inquilinas. La jornada servirá para reivindicar salarios dignos para acceder a una vivienda digna. UGT y Comisiones Obreras dan así el paso que adelantaron el pasado viernes cuando, tras el rechazo de los dos decretos por el Gobierno, anunciaron que reunirían a los órganos de dirección para decidir cómo incorporar al mundo del trabajo a la movilización. Bueno, pues ya lo están decidiendo, ya lo están trabajando. Las propuestas sindicales se enmarcan en lo que recogieron hace unos meses en el próximo ANC, que es ese acuerdo marco en el que se recogen todos los convenios colectivos, que sienta las bases para el resto de convenios colectivos y en el que los sindicatos pedían unas subidas salariales entre el 4 y el 7% y también cláusulas para facilitar el acceso a la vivienda. Los empresarios no se habían pronunciado sobre esto, no les había hecho gracia, así que ahora, bueno, pues veremos qué es lo que pasa y veremos cuándo se concreta esa fecha para esa huelga general.
0: Pues otro elemento importante que incorporamos a la crónica sociopolítica de hoy. Estefanía, un abrazo.
31: Hasta luego.
0: Y ahora otras cosas que queda por repasar.
30: Lo que queda del día. Con Isaías Lafuente.
0: Hoy no hay duda por dónde comenzamos, Isaías.
32: Bueno, sí, hasta hace unos minutos la noticia del día era la convocatoria de una huelga. De unas elecciones anticipadas. Es la noticia del día y será la de los próximos dos meses.
33: He decidido convocar unas elecciones generales que se celebrarán el domingo 29 de noviembre, de acuerdo a los plazos que establece la ley.
32: Después de conocer este anuncio del presidente Sánchez, se han producido muchos comentarios, se han lanzado al aire muchas preguntas. Hoy en La Ventana, pues comenzábamos lanzando una pregunta más. Como estamos en lunes, pues una pregunta futbolera. ¿Hay partido?
0: El 29 de noviembre, en las elecciones que ha convocado hoy Pedro Sánchez, ¿hay partido o no hay partido? Nos agarramos a las encuestas y a esa mayoría de derecha y ultraderecha que prácticamente todos los sondeos pronostican, o nos creemos que pueden darse otros escenarios, porque no sería la primera vez que ocurre eso. Pero vamos, que de la respuesta a esa pregunta va a depender prácticamente todo. Básicamente que la gente vote o no vote, o que se movilicen más quienes quieren echar a toda costa a Pedro Sánchez, o que se movilicen más quienes están horrorizados, por ejemplo, con la posibilidad de ver a Abascal en el gobierno, aunque eso tampoco parece que hoy vaya a ser suficiente.
32: Y esa pregunta se la hemos lanzado a los compañeros que siguen a los principales partidos y también al gobierno. Por ejemplo, a Guillermo Lerma.
0: ¿Hay partido o no, Guillermo?
1: Pues, la verdad es que... A ver, partido hay. Lo que pasa es que hay algunos a los que ese partido se les va a hacer más difícil que a otros. Y en el gobierno se agarraban a un dato, y es un dato de la encuesta precisamente de 40DB. Uh-huh. Decían que en junio de 2023, la encuesta de 40DB, que publica la serie El País, decía que el PP estaba en el 31,1% y el PSOE en el 27,4%. Es un dato muy parecido al que da hoy misma encuesta. El gobierno, el PSOE, ¿qué dice? Estamos empezando ahora la campaña, hay una corriente de movilización favorable para la izquierda a raíz del debate que se ha abierto por la cuestión de la vivienda, pues todo depende de la capacidad que tengan para convencer a los suyos de que después de estos años de gobierno tienen algo que ofrecer para solucionar ese problema.
32: Pero quien tiene de momento el viento favorable de las encuestas es el Partido Popular, así que a Julia Molina se lo hemos preguntado. ¿Hay partido?
3: Claro, el Partido Popular se da por ganador ahora mismo. Ellos lo que sostienen es que todas las encuestas que tienen, tanto internas como las que se van publicando en los medios
0: menos
3: de comunicación...
0: Menos el CIS.
3: Sí, pero bueno, precisamente el CIS no se terminan de fiar, y lo que ellos dicen es que se ven como ganadores. Es verdad que dentro del PP hay muchas voces que dicen, bueno, ojo con aquel fantasma de 2023, ¿no? Que tienen miedo, ellos muchas veces te lo dicen internamente que tienen cierto respeto por la campaña electoral, saben perfectamente que a veces pues una frase mal dicha o mal entendida puede condicionar.
32: Y en este día en el que el presidente del gobierno nos ha llamado a las urnas, pues hay algunos partidos o algunos dirigentes políticos que nos dicen que no votemos al menos por correo. Tony Martínez.
4: Durante años, Donald Trump basó su campaña electoral en decir que Barack Obama era africano. Y después llegaron las acusaciones de fraude electoral. Aquí tenemos a Santiago Abascal hoy atizando a Pedro Sánchez, el africano.
5: Con un candidato marroquí en España.
4: Es el candidato marroquí y las elecciones son un fraude. Isabel Díaz Ayuso hoy.
6: Yo le pido a todo el mundo que ni se le ocurra votar por correo.
4: Lo dice Ayuso y lo dice Abascal.
5: Creo que los españoles que nos escuchan, yo les animo a que no voten por correo.
4: Esto de los políticos recomendando no votar es una cosa un poco rara. Incluso conducente, porque generalmente a los políticos les hacen caso sus seguidores. Y si los seguidores de Ayuso y Abascal oyen a sus líderes llamando a no votar, esto no puede ser bueno de ninguna manera para PP y para Vox.
7: ¿Cómo lo vamos a hacer así? ¡Marichocho!
32: 29 de noviembre, elecciones generales, y los sindicatos anuncian también una huelga general para este otoño, que acaba en diciembre. Veremos cuándo es la fecha y cuándo la concretan. Bueno, el adelanto electoral ha sido la comidilla política de hoy, ha estado en todos los comentarios, también supongo que en los comedores y en las familias y en las greguerías.
8: A ver, la convocatoria de elecciones para el 29 de noviembre es el gran tema del día y Celeson proyecta un posible escenario.
9: 30 de noviembre puede ser el lunes más lunes de todos los lunes.
8: Spooky Parleño también prevé algunas situaciones.
9: Que el juicio a Begoña Gómez va a empezar el lunes 23 de noviembre lo tenemos todos también clarito, ¿no?
8: Vamos ahora con Crowley, que propone un lema para las formaciones de izquierda.
9: Quédate en casa el 29, quédate sin casa el 30.
8: Don Mitchell primero se muestra, pues, decepcionado con la noticia del día.
9: A ver, lo de convocar elecciones me parece muy poco serio como dictador, ¿eh?
8: La mierda. Y es que, a ver, la cuestión política está presente en todo momento. Un ejemplo lo da mi cuenta B.
9: A ver, mira, no llegar a fin de mes, que te exploten en el trabajo, lo de los alquileres, esos son verdaderos problemas y no las mierdas que tú me cuentas.
11: Entonces no sabes dónde se cruzarán los trenes, ¿verdad, papi?
32: Bueno, a ver.